Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Forever Jovas. Forever Jovas. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carreta, el món des d'una...

mirat el WhatsApp, m'has deixat en visto, m'estàs fent un ghosting que flipes. Podria ser jo, però tinc molt clar que ets tu, tant de bo fos una altra cosa. Què passa si em trobes? Com ho justificaràs? Faràs veure que no em coneixes. Espero no anar sola i que tu vagis sol. Pots deixar-me de seguir, please?

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: I'm a fireball.
1: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Doncs canviem de registre al programa per parlar de solidaritat, de compromís juvenil i cinema social. Aquest divendres 22 de maig, la parròquia Maria Auxiliadora acull la presentació d'un projecte audiovisual molt especial. El seu autor és el Biel Sánchez, estudiant de l'Escola de Mitjans Audiovisuals i membre de la Comissió Audiovisual dels Camps de Solidaritat, una iniciativa dins del marc de l'agermanament de Sabadell amb el municipi saharaui de l'Argub, gestionat pel Taller d'Art, Cultura i Creació. Biel, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, Irra.
0: Doncs la veritat que molt content de tenir-te aquí per moltes raons, però una és aquest projecte tan especial que portes, que mostres a la ciutadania i que crec que és molt especial. Com vas arribar a aquest projecte?
1: Doncs mira, bàsicament a la meva escola, a la EMAP, ens van fer una xerrada arrel d'això, perquè al final aquest projecte és en col·laboració amb la meva escola, i bàsicament em vaig apuntar, vam estar a una xerrada, em va interessar i vaig dir per què no.
0: Clar, perquè suposo que ja coneixies algunes coses de la, sobre la realitat del poble saharaui, però suposo que trepitjar el terreny ho canvia tot, no?
1: Sí, i tant. Sí, al final coneixia abans una mica tot el conflicte i tot això, però sí que és veritat que de mica en mica i ficant-me en aquest projecte, doncs he conegut de primera mà el que és al Sàhara Occidental.
0: Què és el que més et va impactar?
1: Doncs el que més em va impactar crec que és com al final aquest conflicte, i és un conflicte oblidat i que normalment, o sigui, és una cosa que sembla que no, però Espanya té molt a veure amb aquest conflicte.
0: Totalment.
1: I veure tot allò, que al final és una població que podem ser qualsevol de nosaltres, i sap molt de greu, o sigui, veure'ls allà en aquesta situació i que estan durant molts anys, ja porten ja 50 anys, i que ningú els ajuda i que és una...
0: Clar, perquè tu agafes la teva càmera, per dir-ho així, et poses allà als campaments de persones refugiades a prop de Tindouf, i la pregunta és, suposo que això és una cosa que li passa a tothom que va cobrir o va gravar o va fer d'alguna manera un recull audiovisual d'una manera de viure, és fins a quin punt entro, interessa per la meva feina, pel que estic fent, intentar ajudar, o m'interessa mostrar les coses al més semblant a la realitat que són?
1: Sí, al final és això, que normalment no interessa parlar d'aquest conflicte perquè per opinions polítiques Espanya, com t'he dit, té molt a veure i no interessa, però sí que és veritat que des de la meva funció ja no tan audiovisual o professional sinó més social, crec que és important visibilitzar i donar alta veu a aquest conflicte i que tothom sàpiga què és el Sàhara Occidental i què està passant.
0: La cosa és cert que la vostra tasca, quan tu vas arribar allà, no només era gravar, sinó fer comunitat, no? D'alguna manera, què és el que vau fer allà?
1: Sí, nosaltres, bàsicament, vam anar allà a fer un projecte de cooperació i vam col·laborar amb una escola de cinema allà als campaments de Tindouf, més precisament a la wilaya de Bojador, i vam col·laborar amb l'escola de cinema Abidin Said El Khaled, i bàsicament allà vam fer un producte visual que en aquest cas aquest any era un curtmetratge.
0: Que tu has fet un curtmetratge que presentes justament quan estem gravant això, ho presentes demà, i podem dir que està basat en un fanzine, no?
1: Sí, mira, el que tinc aquí s'anomena Els passos que em porten a tu, que és un fanzine que van fer l'any passat una companya de l'entitat, i bàsicament explica la història o la relació d'una noia sabadellenca amb una noia saharaui.
0: Vale, ho hem dit ja, es presenta la parròquia Maria Auxiliadora, i què és el que trobaran? O sigui, la gent que hi vagi demà, què és el que trobaran allà?
1: Trobaran una visió personal, però també la meva vivència de com jo vaig passar, i bàsicament trobaran d'una manera bastant gràfica, bastant lleugera, tampoc vull ser molt farragós,
0: sí,
1: de tot aquest conflicte i al final la visió que jo vaig tindre i la meva vivència de com va ser anar en aquells campaments de refugiats.
0: Podem dir que hi ha certs paral·lelismes entre el que li passa al poble saharaui o amb el que els passa a altres pobles, com pot ser el poble palestí, o no? O no els trobem?
1: Completament. A veure, al final són bastant semblants. Sí que és veritat que el poble saharaui és una cosa que ha passat durant... Ja ha passat més temps, i és una cosa que ha anat passant durant els anys, però el conflicte és el mateix. Al final estem parlant de dos pobles amb territori ocupat, amb represàlies, amb presos polítics, i al final el conflicte és el mateix.
0: Biel, tu has viscut l'experiència en primera persona i m'imagino que la recomanes totalment, però què li diries a qualsevol jove que ens escolti? Perquè sí que és cert, no?, que hi ha, solen haver-hi convocatòries d'aquest tipus, solen haver-hi, sempre hi ha places i sempre hi ha llocs per anar a ajudar, per anar a veure altres realitats i per entendre una mica tot el que està passant al món, perquè al final no és el mateix, no?, que ens ho expliquin, que no ho vegis, no? Tu què li diries a aquella gent que està pensant aquest estiu, per exemple, què faig o què no faig?
1: Doncs mira, aquest estiu jo ho recomano, primer de tot, ja no solament a la Sàhara Occidental, sinó entendre tot el que està passant al món, que jo crec que és el més important, i animar-se a visibilitzar tots aquests conflictes i totes aquestes injustícies. En la Sàhara Occidental ens toca de prop i crec que és important. Hi ha tota mena de projectes, per exemple, jo vaig estar en aquest projecte de cooperació, però per exemple organitzen en el Sàhara Occidental una marató solidària, hi ha programes que es fan, per exemple, Vacances en Pau, que és acollir a nens durant l'estiu perquè vinguin a passar aquí les vacances, i hi ha tota mena de xerrades i hi ha diversos, a vegades fan fires o xerrades respecte a això.
0: Clar, perquè hi ha, si parlem de política, que crec que és impossible no parlar en aquest moment, podem dir que sempre hi ha una part de la societat que té certes reserves a l'hora d'anar a un lloc que no és el teu, a anar a veure això, com que hi ha certa dèria de no intervenció. O sigui, quina és la teva opinió sobre això?
1: Sí, és cert que a vegades sortir a la zona de confort és complicat, però jo, Israel, recordo que jo, per exemple, això m'ho van explicar a mi quan vaig tindre aquestes xerrades de formació per anar als campaments, que no és estrany en el Sàhara Occidental que potser la generació, per exemple, dels meus avis o dels teus pares hagin anat a fer la mili al Sàhara Occidental, a lo que era el Rio de Oro.
0: Correcte.
1: I tot això. I crec que és una cosa que ens toca de prop i que realment no estem tan lluny, i realment els saharauis comparteixen molta de la nostra cultura.
0: A nivell personal hi ha hagut un canvi?
1: Completament. A veure, al final m'ha obert a una visió que, o sigui, sí que és veritat que ja tenia, o sigui, al final tu quan vas a aquesta experiència has de tindre una miqueta tots els sentits i anar a provar coses diferents, però veure-ho de primera persona, parlar amb la gent, veure com viuen ells, ostres, xoca.
0: Biel, si pots, torna'ns a recordar què és el que han de fer, on han d'anar demà per si volen saber més d'això teu.
1: Doncs mira, demà divendres a les 9 de la nit a la parròquia Maria Auxiliadora esteu tots convidats i convidades a assistir a aquesta xerrada.
0: Doncs Biel Sánchez, una autèntica passada. Sabem que potser és la primera vegada que passes per aquí, però ja et dic que segur no serà la darrera, perquè estic segur que tindràs moltes més aventures, ho tinc clar. Que vagi molt bé, Biel.
1: Moltes
0: adeu,
1: gràcies.
0: Adeu.
2: La periferia con Israel Gordón.

0: Bueno, nois, i seguim, eh? Seguim, ara anem a fer un viatge, anem a fer una ruta, anem a cercar. Mira, per cert, aquesta secció de rutes, aquesta secció que porta el Carla Sánchez, doncs mira que, quina casualitat, els nois de Teadir, el Luis, m'ha portat una postal del Museu de la Ràdio. El Museu de la Ràdio, que està allà a Roda de Barà.
1: Ah, molt bé, molt bé.
0: Sí, mira, sí, podia... sí, sí, molt bé, molt bé, molt bé. Tu has estat.
2: Hace dos setmanes.
0: Pues fíjate, Luis ha estat i m'ha tret aquesta postal tan xula, el senyor, ahí a la càmera. Però no sé si anem a prop o lluny de Roda.
1: No, anem a un altre lloc, un altre lloc. Com la setmana passada vam parlar de la Pica d'Estats, sí, no? Vam parlar sí, de la Pica sí, d'Estats, sí. Perquè de la nostàlgia dels anys 80 i tal. I també volia anar, ara dic, mira, començarem una secció, aquesta, de parlar de muntanyes, no? Parlàvem de llocs, però de muntanyes. Hi ha una muntanya que es diu el Puig Sacalm, no sé si la coneixeu.
3: Com?
1: Puig Sacalm. El Puig Sacalm és una muntanya emblemàtica que està entre la frontera entre la comarca de la Garrotxa i l'altra comarca, quina era? La de... La d'Osona. La comarca de tal. És una muntanya que és molt accessible, és un dels llocs... Inclús és una muntanya per anar en família, amb fills, amb nens i tal. És una mica llarga, però és molt única. Jo vaig anar fa molts anys i era per Setmana Santa i vaig a trobar llocs que estaven encara nevat. Espectacular. És una zona molt bonica, tota aquella banda, la de la banda que és la Garrotxa i Osona, i penso que és un dels llocs emblemàtics per anar-hi. La muntanya, és curiós, no sé si em sento...
4: Sí,
1: que no em sentia. El Puig Sacalm està molt bé perquè s'ha d'anar per l'antiga carretera dels Bracons, del Coll de Bracons, perquè ara hi ha el túnel dels Bracons que estalvies molts quilòmetres de curves i de carreteres estretes, i amb el túnel dels Bracons és directe, passes a la banda de... d'Olot, tota aquella banda, molt ràpidament. Antigament s'havia de fer aquesta carretera, que, bueno, déu-n'hi-do les curves i les pujades i baixades. I a més una carretera esteta. Bueno, s'arriba a la collada de Bracons, I allà normalment sempre hi ha una... És ample i allà aparquen cotxes. Si vas una miqueta tard, trobaràs problemes per aparcar. Llavors comença aquesta ruta enfilant-se i va pujant... bueno, realment no és una... No és una ruta tampoc fàcil, però tampoc difícil. Hi ha un desnivell de 430 metres, i has d'anar amb el teu ritme i gaudint del paisatge, perquè trobes paisatges entre boscos, després amb prats per pastures perquè els ramats puguin fer-ho. Normalment aquesta pujada fins a la muntanya pot durar-te, si vas amb nens, uns 4 o 5 hores més o menys, si inclous parades per descansar i gaudir del paisatge. Uh-huh. El Puig Sacalm, com he dit abans, està entre les dues comarques de la Garrotxa i Osona, és el punt més alt de la serralada transversal i és una de les muntanyes emblemàtiques de l'excursionisme català. El que pots, si fas amb aquesta ruta del Puig Sacalm, és una... gaudiràs d'unes bones vistes i també d'una bona caminada. No sé, no tenc més coses a dir. És una excursió bonica i apta per tota la família. Jo penso que... I a més estan incloses en el llistat dels 100 cims, que és un llistat de 5 muntanyes emblemàtiques per anar a gaudir i visitar-les. Era això.
0: L'Enric havia fet... Mira, parlem avui de l'Enric. El nostre amic Enric havia fet els 100 cims aquests. S'ho havia proposat, no sé si ho va fer en 3 anys, 4 anys o cosa així.
1: Sí,
0: I bueno, s'ho va passar molt bé. La veritat que és molt guai. És veritat, mira, Carles, a mi em passa que soc per caminar soc una mica vago. I quan em trobo caminant i fent aquestes rutes, ho agraeixo molt i ho disfruto molt i m'agrada molt.
1: El problema és l'empenta del primer moment.
0: Però em costa molt això, posar-me a caminar. És a dir, quan posar-me en marxa, dir, aquest matí me'n vaig a caminar o vaig a pujar a on sigui o faig... Vale, aquesta empenta inicial, o sigui, a tu et passa també?
1: Sí, a mi a vegades també em passa.
0: O sigui, què hem de fer quan ens trobem amb aquesta... O sigui, no sé. O sigui, no pensar i fer-ho.
1: Posar una alarma i fer-ho.
0: ja està, no?
1: Una alarma, dir, ei, què és anar-hi? Ja està, i apuntar-s'hi.
0: Sí, sí, és que no pot ser, la veritat.
1: També
0: que...
1: si vas amb colla, també es motiva molt més. Si vas tu sol, clar, dius, la desmotivació a vegades... però si vas amb altra gent i et poses d'acord per anar, pues la pujada és més bonica, també, si comparteixes això.
2: No, és un lloc molt maco, allò. Sí. Si vas així en colla també pots passar una jornada molt maca.
0: Oye, quina és l'aigua que surt d'allà? Hi ha una aigua que comprem, que és de Puig de Calm? Perquè jo
1: ostres,
0: no sé si és font...
3: Salinari de Sacalm, no?
0: Sí, Salinari, sí.
1: Sí, però és...
0: Hi ha una altra.
1: Salinari de Sacalm està, diguem, en una altra comarca, està per la selva, però, bueno, és per aquella zona.
2: Sí. Salinari és Font Vella.
0: Sí,
1: Fontvella.
0: Tenís, sí, Sant Hilari i Fontvella, les dues. Sí, la Fontvella, l'aigua de Fontvella procedeix de la deu Sacalm, de Sant Hilari Sacalm.
1: Sí, sí.
0: Oh.
1: És el Puig Sacalm, és la colla de bracons, que està amunt de dalt. Jo tinc ahí una experiència que quan hi ha un poblet al costat del túnel de bracons, que, ostres, ara ja no està, va tancar ja fa temps, però jo vaig anar amb uns amics a dinar, bueno, és una experiència de la Catalunya profunda i real, no? De dir, ostres, anaves allà i dius, bueno, què voleu? Tu li dius, què menjareu? I doncs, t'ofereixen el que tenen. Havia arròs de muntanya...
0: Brutal.
1: I parellada de carn. I no sabies què havia de carn, no? Bueno, em va portar un perolo d'arròs allà i després una safata enorme en carn, havia de tot, no?
3: Cabo.
1: Sí, encara estava... Lo pitjor, lo més bo va ser el postre. I lo pitjor va ser el postre. El postre va dir, què voleu? Diu, un postre de músic. Ostres, posa ja una safata plena de...

0: Estils. Un programa de entrevistas, tendencias, novedades y experiencias donde la música te transporta en el tiempo. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Estils, tu estilo es el protagonista. Presentado y dirigido por José Luis Díaz.
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una mica.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Bona tarda, vespre i benvinguts a Partitura de Tarda. Aquest espai on la música es converteix en un pont entre èpoques, emocions i històries humanes. Avui us proposo un viatge que es porta al cor del romanticisme. Però no des de la teoria ni des de la distància, sinó des de la veu que millor va saber expressar-ho, el violí. Aquest instrument que s'acosta com cap altre a la veu humana, capaç de fer-nos plorar i somriure amb la mateixa naturalitat amb què respirem. Però abans d'endinsar-nos en les obres, deixeu-me situar-vos en el paisatge. El segle XIX és un temps de transformacions profundes, revolucions industrials, nous transports, ciutats que creixen, nacions que es redefineixen i una sensibilitat artística que busca, per damunt de tot, expressar a l'individu la seva interioritat, els seus conflictes i els seus somnis. És un segle de gegants, Brahms, Wagner, Liszt, Schumann, però també de figures que, des de la seva pròpia veu, van saber donar forma a una nova manera d'entendre la música. I és en aquest context que avui us proposo un recorregut que comença a França, viatja a Alemanya i torna a l'Europa central i acaba de nou a París, però sempre amb el violí com a protagonista. Quatre obres mestres, quatre mirades diferents sobre el romanticisme, quatre intèrprets excepcionals que ens ajudaran a entendre no només la música, sinó també l'ànima d'un temps. I comencem amb Camille Saint-Saëns, un dels esperits més fascinants del segle XIX francès. Camille Saint-Saëns, nascut a París el 1835, mort a Alger el 1921, Saint-Saëns és un d'aquells personatges que semblen sortir d'una novel·la. Als 3 anys ja componia petites peces al piano, als 7 feia el seu primer recital públic i abans de l'adolescència dominava el llatí, el grec i les matemàtiques. Un prodigi, sí, però sobretot un home d'una curiositat insaciable. Parlava idiomes, estudiava astronomia i geologia, escrivia assaigs i fins i tot va ser un dels primers parisencs a utilitzar la bicicleta. Aquest esperit renaixentista, atrapat en el cos d'un compositor romàntic, es reflecteix en la seva música. Clara, elegant, precisa, però sempre expressiva. Va viure en una època de canvis immensos, la revolució industrial, el naixement del cinema, i la seva obra respira aquesta modernitat sense renunciar a la bellesa clàssica. Amic de Liszt, admirador de Wagner, però fidel a la tradició francesa. Va fundar la Societat Nacional de Musique i va ser mentor de Fauré. Un home que creia que la música havia de ser l'art més lliure, però sempre respectuós amb la forma. Mireu, el 1880, amb 45 anys, Saint-Saëns compon el seu tercer concert per a violí, una obra escrita com una carta d'amistat per a Pablo de Sarasate, el gran violinista espanyol que la va estrenar. És un concert que no planteja una lluita entre solista i orquestra, sinó una conversa entre iguals. El primer moviment s'obre amb majestuositat, amb un violí que entra decidit sobre un fons tremolant, alternat intensitat dramàtica i dolcesa. El segon moviment és una barcarola, una cançó de barca que flota com les aigües d'un llac al capvespre. I el tercer moviment esclata amb una marxa triomfal que deriva en una dansa plena de virtuosisme i ecos espanyols, un homenatge discret a Sarasate. L'estrena a la Sala Pleyel de París el novembre de 1880 va ser un èxit rotund. El públic va reconèixer en aquella obra una nova manera d'entendre el concert romàntic, menys dramàtic que Brahms, més transparent que Tchaikovsky, però igualment intens. I per escoltar aquesta obra, res millor que la màgia de Joshua Bell, amb la seva tècnica impecable i un so que sembla venir de l'ànima, acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Montreal sota la direcció de Charles Dutoit. Aquest enregistrament, en 1989, és una joia. Bell canta cada frase amb una noblesa extraordinària i Dutoit construeix un marc orquestral transparent, delicat, com un vel de seda. I ara sí, escoltem aquest concert per a violí número 3 en si menor, opus 61, de Camille Saint-Saëns.

Acabem d'escoltar el concert per a violí número 3 en si menor, opus 61 de Camille Saint-Saëns, interpretat per Joshua Bell, l'Orquestra Simfònica de Montreal i Charles Dutoit. Una lectura elegant i apassionada, una conversa perfecta entre violí i orquestra que ens recorda que la bellesa autèntica no coneix fronteres de temps. I ara viatgem a Alemanya, al món dens i profunds de Johannes Brahms. Nascut a Hamburg el 1833, mort a Viena el 1897. Brahms va créixer en un ambient modest, tocant el piano en tavernes per ajudar la família. Aquella experiència el va marcar. Brahms mai no va perdre el contacte amb la gent humil ni amb la música popular alemanya. Era un home seriós en aparença, amb barba espessa i mirada profunda, però amb un cor immens. Perfeccionista obsessiu, vivia amb el pes de la història sobre les espatlles. L'ombra de Beethoven era allargada, però Brahms no volia ser modern, volia ser etern. I 1853 coneix a Joseph Joachim, violinista i pensador, una amistat que duraria tota la vida i que seria clau per al concert que escoltarem. Junts van reflexionar sobre què havia de ser un concert per a violí, no un vehicle d'exhibició, sinó una obra arquitectònica, una sinfonia amb violí i solista. El concert per a violí en re major opus 77 va ser compost entre 1877 i 1878. Aquest concert és una obra monumental. El primer moviment s'obre amb una llarga introducció orquestral abans que el violí entri amb una melodia austera, meditativa. El segon moviment, Adagio, és un dels moments més commovedors de tot el repertori, un cant íntim que comença amb un oboe i que el violí reprèn amb una tendresa infinita. I el tercer moviment és un rondó d'inspiració hongaresa, ple de ritmes populars i alegria terrenal. L'estrena, l'1 de gener de 1879 a Leipzig, va tenir una acollida discreta. Alguns crítics el van trobar massa auster, però el temps els ha desmentit. Avui és un dels pilars del repertori. La versió que escoltarem és una referència absoluta. Hans Sophie Mutter, en només 22 anys, enregistrant amb Herbert von Karajan i la Filarmònica de Berlín el 1981. Mutter aporta una maduresa sorprenent, un so càlid i profund, i Karajan construeix un acompanyament de vellut dens i precís. Escoltem ara aquest concert per a violí en re major opus 77 de Johannes Brahms, interpretat per Hans Sophie Mutter i la Filarmònica de Berlín amb Herbert von Karajan.

Acabem d'escoltar el concert per a violí en re major opus 77 de Johannes Brahms, interpretat magistralment per Anne-Sophie Mutter, la Filharmònica de Berlín i Herbert von Karajan. Ha estat una interpretació plena de força, sensibilitat i profunditat, que ens ha permès gaudir de la monumentalitat i la bellesa d'aquesta obra eterna. Una lectura d'una profunditat extraordinària on cada nota respira amb la dignitat que Brahms mereix. I ara continuarem amb Max Bruch, nascut a Colònia el 1878 i mort el 1920. Un compositor discret, un artesà de la bellesa, que trobava la perfecció en la melodia pura. Va viure en un temps de gegants, però ell no buscava l'avantguarda, buscava emocionar. Va escriure tres concerts per a violí, però el primer eclipsaria tota la seva obra. Una frustració per ell, però un regal per a nosaltres. Mireu, el concert per a violí número 1 en sol menor, opus 26, va ser compost entre 1864 i 1866, revisat amb l'ajuda de Joseph Joachim, aquest que hem parlat abans. Aquest concert és una joia absoluta. Comença amb un preludi fosc i meditatiu, sense exposició orquestral, i el segon moviment, Adagio, és una de les melodies més belles del romanticisme, amb un aire litúrgic que evoca cançons jueves i paisatges mediterranis. I el finale és una dansa vibrant, gairebé gitana, plena de foc i virtuosisme. L'estrena definitiva va tenir lloc el 7 de gener de 1868 a Bremen i va ser un èxit immediat. La versió que escoltarem, enregistrada el 2006, és excepcional. Janine Jansen combina força i delicadesa amb una intensitat emocional que commou. La Gewandhauser Orquestra, dirigida per Riccardo Celli, aporta profunditat i elegància, amb un so que sembla sortir directament del segle XIX. Ara sí, escoltem el concert per a violí número 1 en sol menor, opus 26 de Max Bruch, interpretat per Janine Jansen, la Gewandhauser Orquestra de Leipzig i Riccardo Celli.

Acabem d'escoltar el concert per a violí número 1 en sol menor, opus 26 de Max Bruch. Una obra plena de lirisme i emoció interpretada per Janine Jansen, acompanyada per la Gewandhaus Orchestra de Leipzig sota la direcció de Riccardo Chailly. Aquesta peça ens ha portat des d'un preludi fosc i meditatiu fins a un final vibrant i apassionat. Una interpretació plena de passió, continguda i elegància suprema, una lectura que fa justícia a aquesta joia del romanticisme. I per tancar aquesta tarda, tornem a Camille Saint-Saëns, però ara amb una obra breu i enlluernadora. La introducció en Rondo Capriccioso, opus 28, composta al 1863 per un jove Pablo de Sarasate, de només 18 anys. Pensada inicialment com a final d'un concert, es va convertir en una obra autònoma que combina lirisme i virtuosisme amb una precisió de diamantina. La introducció és misteriosa, melancòlica, gairebé vocal, i el rondó esclata amb una energia ritmes de dansa, ecos espanyols, salts, pizzicati, trinos i una alegria contagiosa. La peça que exigeix tècnica, però sobretot ànima. La versió que escoltarem, enregistrada el 2023 i publicada el 2024, és una meravella. Maria Dueñas, amb només 21 anys, aporta una frescor i una maduresa sorprenents.

El seu violí canta, respira, explica històries. L'acompanyament de Michael Gers és elegant, precís, ple de color. Escoltem ara aquesta introducció i Rondo Capriccioso, opus 28 de Camille Saint-Saëns, interpretada per Maria Dueñas, la Deutsche Symphony Orchestra de Berlín i Michael Gers.

Acabem de sentir la vibrant introducció al Rondo Capriccioso opus 28 de Camille Saint-Saëns, una obra plena de llum, foc i virtuosisme. Aquesta peça, escrita originalment per al jove violinista Pablo de Sarasate, ha estat interpretada per Maria Dueñas amb l'acompanyament de la Deutsche Symphony Orchestra Berlín sota la direcció de Michael Gers, oferint-nos una experiència musical fresca, emocionant i plena de matisos. Una explosió de llum i virtuosisme que ens recorda que la música, quan és autèntica, no envelleix mai. I així conclou la nostra partitura de tarda d'avui. Un viatge pel romanticisme a través del violí, des de l'elegància francesa fins a la profunditat germànica, passant per la passió lírica de Bruch i tornant a la llum mediterrània de Saint-Saëns. Quatre obres mestres, quatre intèrprets excepcionals i una sola veritat: que la música clàssica no és cosa del passat, sinó la conversa més viva que l'home ha mantingut mai amb la bellesa.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Sant Boi. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!

0: Bueno, pues hemos llegado a ese momento en el que el Amic Joan nos va a ofrecer su espacio. Los 100 discos más vendidos de la historia. En fin, a ver qué nos traes hoy, Joan, ¿qué nos portas?
1: Pasta, pasta, pasta, ventas, pasta, pasta.
0: ¿Pasta, pasta?
1: Sí, a ver, ¿se m'escolta bé?
0: Sí, sí, perfecte.
1: Ah, val, val. Doncs mira, a veure, avui us porto, com que has posat aquí el Michael Jackson, i, bueno, avui no deixem la família Jackson,
0: val? Bueno, a veure...
1: D'alguna manera, no és que jo sigui molt simpatitzant, però bueno, vinga, va. Les llistes de ventes són les llistes de ventes i, per tant, no podem obviar-les.
0: Ah, vinga, tu ets el que la tens, tu ets el que has fet la llista.
1: No, una cosa és el que posarem i altra cosa és el que mencionaré. Vinga, va.
0: Bueno, a veure.
1: Ens vam quedar la número 80, uh-huh. I avui farem un salt al número 78.
0: Molt bé.
1: I entre el 80 i el 78, qui tenim? El número 79, val? Que és el número, és el disc Off the Wall del senyor Michael Jackson.
0: Oh.
1: Que és el seu cinquè disc d'estudi, vale? Que es va convertir l'any 1980 en el disc més venut dels Estats Units.
0: O sigui que...
1: Però com que ja tenim...
0: O sigui
1: tenim
0: que...
1: Jackson, jo,
0: o sigui que...
1: Està... Una...
0: Estem topant, no? Estem topant.
1: Li he fet una Verònica, l'àlbum de Michael Jackson, saps?
0: Vinga, a veure.
1: Vinga, va. I sense deixar la família Jackson, ens plantem al número 378. Perquè aquí parlarem avui, posarem una cançó... de l'àlbum debut de la cantautora nord-americana Tracy Chapman.
0: I aquesta té alguna familiaritat
1: amb...
0: Aquesta
1: és parenta del Jackson, és que aquests com tenen tants germans i tants fills...
0: Ah, no ho sabia! Ara me n'assabem tot això.
1: Sí, Tracy Chapman és cosina 16ava de la família Jackson, però
0: ah,
1: és família Jackson.
0: Molt bé, vinga.
1: Vinga, va, som-hi, que la cancioneta és una mica llarga, que avui es porto. Doncs res, que aquesta senyora va debutar el 5 d'abril de l'any 1988... amb el seu disc de debut, que s'anomena com ella, Tracy Chapman, del disc de la discografia Electra, amb una duració de 36 minutets, 11 temes, i res, només va vendre uns 22 milions de còpies.
0: No, dels, només, no?
1: Només, dels quals 6 milions als Estats Units.
0: Vaja.
1: Però mira, a part de la popularitat d'aquest disc, és que la Tracy Chapman va formar part l'any 1988, de la gira Human Rights Now, dels drets humans. No sé si us en recordeu, uh-huh. Però que era una gira mundial que va ser en defensa dels drets humans, capitanejada sí. per Bruce Springsteen,
0: bueno,
1: per Peter Gabriel...
0: És que aquesta dona era molt progressista, no?
1: Exacte, i també hi havia el cantant africà Youssou N'Dour. Llavors ella, que era molt desconeguda, va saber guanyar-se al públic amb la seva, no sé, amb la seva calidesa, timidesa, amb la seva música, amb la seva veu, i per això que aquest disc va tenir tant d'èxit, perquè segur que hi ha moltes cantautores o molts cantautors amb discos molt bons, però que, pel motiu que sigui, no tenen l'èxit que tenen altres.
0: Crec que
1: va
0: estava...
1: Va saber estar en el moment oportú i ho va fer realment bé.
0: Crec que...
1: El concert d'Amnistia a Barcelona va tocar l'últim de la fila, eh?
0: Uh-huh. Sí, però crec que...
1: Ara estan de tornada...
0: Crec que estava molt, molt relacionada amb la qüestió del racisme, no?
1: Sí. És que totes les seves lletres són de lluita, són de drets socials, són...
0: Uh-huh.
1: Bueno, impressionant, ¿vale? Aquest és un àlbum farcit de bones cançons, que s'escolta molt ràpidament perquè és molt curtet, i té cançons on destaquen una molt famosa que es diu Talking About a Revolution, que ja el nom ja ho diu tot.
0: Uh-huh.
1: Després una altra molt maca que es diu Baby, Can I Hold You, que també és molt maca. I sobretot el tema que us poso, que és el Fast Car, que és un himne per escapar de la pobresa que ella va composar i va escriure, i que és una meravella que va d'una noia, que a casa seva, els seus pares són addictes a tot i té ganes de escapar d'aquest camí i d'aquesta vida, i l'únic que té per escapar és el vehicle ràpid del seu nòvio, i amb aquest vehicle doncs s'escapen. El que passa que s'instal·la en un altre lloc i després la seva parella torna a entrar amb els mateixos vicis, i bueno, parla una miqueta de la dificultat de sortir de la pobresa quan malauradament ets de dins. Val? Així que res, ho deixo amb aquest tema, que és una mica més tranquil·let d'aquesta metralla que has posat aquí de l'azul i negro, del blanco i negro, com es digui,
0: sí.
1: I escoltem el Fast Car, i la setmana que ve ens veiem amb molta més tralla.
0: Molt bé.
1: Vinga, que vagi bé.

Avui us parlaré de la cançó de Sinatra preferida de Bill Clinton i també la meva, la veritat, junto a My Way. It was a very good year. It was a very good year va ser un any molt bo, que el 1965 va publicar el seu àlbum September of My Years, poc abans de que ell fes els 50 anys. We'd hide from the light. En aquesta versió, l'arranjament, els interludis, les introduccions de les quatre estrofes reflecteixen el pas del temps, a la joventut, la part que comença lleugera i a poc a poc es van afegir més instruments fins a arribar a l'exuberància orquestral i al màxim dramatisme abans de la darrera, que és la tardor dels seus anys. Aquests arranjaments per orquestra li van valdre un Grammy al seu autor i director de l'orquestra, Gordon Jenkins. When I was 21. Sinatra també va guanyar un Grammy a la millor interpretació vocal masculina del 66, i aquest senzill també es va convertir en el primer de Sinatra en arribar al número 1 de la llista adult contemporani de la Billboard USA. A l'origen és que la cançó va ser escrita 4 anys abans, el 1961, per Irving Drake, atenció, en només 10 minuts, en una habitació d'hotel, perquè el grup de Kingston Trio necessitava un tema més per al seu àlbum Going Places. Val a dir que l'Irving feia temps que rumiava sobre l'analogia aquesta de la vida amb el vi, però de tota manera, 10 minuts, déu-n'hi-do. També sembla que la inspiració per escriure la cançó li va venir d'una ballarina amb què havia sortit i amb la que 20 anys després d'haver escrit la cançó es va casar. When I was 35. L'autor, el Drake, també va explicar que el Frank Sinatra es veu que va sentir aquesta versió dels Kingston original, que ara després sentirem, a la ràdio del seu cotxe una nit de tornada a casa, i que es va aturar la primera bencinera que va veure per trucar al Gordon Jenkins i demanar-li l'arranjament per poder fer aquesta gravació amb oboe i tot. També direm que entre els artistes que han versionat aquest tema hi ha Don McLean, Herb Albert, Eartha Kitt, Ray Charles, amb Willie Nelson i Robbie Williams. Ara anem a sentir la versió original, la primera publicada pel trio Kingston. A veure què us sembla.

0: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
3: De la ciutat cooperativa.
4: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
2: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
5: Ràdio Sant Boi.
6: Més de 45 anys amb tu.

Hola, hola, hola, bona tarda a tothom. Quan passen 20 minuts de les 6 de la tarda, us saludem en directe des dels estudis centrals de Ràdio Sant Boi per encetar la jornada Cert o Fake. Protegim la democràcia de la desinformació que s'està produint ara mateix al Teatre Cal Niño i en breu us escoltarem. L'acte ha començat amb la projecció d'un vídeo amb testimonis locals sobre l'impacte que té la Unió Europea en la vida de les nostres veïnes i veïns. Donarà pas al podcast Influències de la Verificació, però abans escoltarem el monòleg del còmic santboià Marc Martínez sobre l'escenari del Teatre Santboià.

0: Doncs som-hi, connectem amb Cal Niño.
1: Si no hi hagués gent que l'escoltés, tampoc hi hauria fake news sense gent que les rebi, però bueno, avui hem vingut a combatre les fake news en principi. Primer de tot em presento, sóc el Marc Martínez, sóc biòleg, i recordo que quan estava estudiant a la universitat tenia el típic somni que tenim tots els biòlegs, vale? Ja us imaginareu, típic somni de biòleg, no? Doncs viatjar a indrets llunyans per treballar rodejat de criatures salvatges i perilloses. I ho vaig acabar aconseguint perquè fins fa poc estava treballant de professor de l'ESO a Cornellà, vale? He vist fins i tot exalumnes aquí, és una broma, vale? No em malinterpreteu. De fet, no m'agradaria culpar de res els alumnes ni els adolescents, perquè principalment és la gent jove, els menors d'edat, els nens, els adolescents, els qui són més víctima i els qui més hem de protegir de les fake news, i no és culpa seva, no? Simplement els ha tocat néixer en aquest moment, no? On estan més exposats que mai als fake news i potser tenen menys armes per rebatre'ls, no? I em fa ràbia a vegades, no?, que sembla que només els culpem a ells, no? Sembla que l'ascens de l'ultradreta, que hi hagi tant fake news, sigui exclusivament culpa dels joves, no? I evidentment és una cosa que s'ha d'estudiar, però no és només això. Tu escoltes la tele a vegades, les tertúlies, i sembla que sigui així, no? I no em sembla just, no? Escoltes aquestes tertúlies i sempre hi ha gent dient no, és que els joves ja no es prenen seriosament el feixisme perquè els hi queda molt lluny, no? I la persona que ho està dient potser té 40 anys, no? Que dius, què és el més a prop que has estat tu del feixisme? Mirar Salvar el Soldado Ryan, no? Tampoc estàs molt més a prop del feixisme que dels joves, així que crec que és un conflicte intergeneracional, no? Hauríem d'intentar buscar solucions entre tots en lloc de assenyalar-nos. I quines són aquestes solucions? Doncs no tinc ni idea. Vale? O sigui, jo en els minuts que estigui a l'escenari no us donaré cap solució, ara mateix no hi ha res de rigor, d'acord? Jo només us portaré preocupacions, ara. Val? Les solucions ja vindran després vindran les expertes a parlar del tema. Jo sóc el titular sensacionalista que busca captar la vostra atenció i preocupar-vos, i elles ja són l'article ben, no?, ben contrastat, que porta solucions. I què faig jo aquí? Doncs mireu, jo és veritat que no estic gaire format en el tema de les fake news i tal, però sí que tinc molta experiència com a potencial víctima de desinformació i de fake news, perquè sóc una persona que perd moltíssim temps a les xarxes socials, vale? Molt més del que m'agradaria admetre, suposo que no sóc l'únic aquí, però sóc una persona que passa una quantitat ingent de temps al dia a les xarxes socials, així que sóc un potencial consumidor de fake news, els que estic exposats, dels que no sóc conscient del tot, no? Suposo que no sóc l'únic. A més, no sóc conscient del que estic veient. Estic tan hipnotitzat a vegades per les xarxes que entro com en un estat de mort clínica. Estic veient allà coses a l'algoritme que em va tirant i no sóc conscient. Jo arribo a casa de la feina, m'estiro al sofà, obro Instagram i potser pues, de cop començo mirant un story d'un amic meu que està de viatge a Sicília, no sé, i de cop estic mirant un vídeo de chihuahuas disfressats de personatges de Harry Potter, no? I no m'he donat compte, no? I després estic mirant un vídeo d'un senyor que trenca síndries amb el cap o un senyor que està cuinant nuggets amb els peus, no? I han passat dues hores i no he sigut conscient i he estat veient tot això, no? I clar, si el meu cervell no ha estat capaç ni tan sols de dir-me, Marc, passar dues hores mirant vídeos de senyors trencant síndries amb el cap no és la millor manera d'invertir el teu temps lliure, no? Imagineu-vos, ja és impossible que sigui capaç de discernir si alguna informació que m'han colat entre mig és certa o és falsa, no? I aquest és el principal problema, jo crec, que mai hem estat tan exposats ni hem tingut tan a l'abast els fake news i la desinformació com ara, no? Perquè fake news en si hi ha hagut sempre. No? Sempre hi ha hagut fake news, des que la humanitat és humanitat, hi ha hagut fake news. El problema és que mai ho hem tingut tan fàcil per accedir a les fake news, no? No sé, a l'edat mitjana, doncs et deien que el rei era un descendent de Déu, no? I ara et diuen que tenir rei serveix d'alguna cosa. Vull dir, els fake news han evolucionat en forma i en contingut, no? Però continuen estant allà, simplement mai els hem tingut tan a l'abast, no? A l'edat mitjana, el tio que llegia els fake news amb el pergamí i la trompeta, no? Després no et seguia el carruatge i t'acompanyava a la feina, ni es ficava a casa amb tu, ni s'asseia al teu costat al sofà, no? ni es ficava al llit amb tu, però ara sí, ara ho tenim tot al mòbil, tenim accés als fake news 24 hores. I aquest crec que és el problema principal, no? I no només que tinguem tant accés a les fake news, no? Perquè també, per exemple, jo crec que també és un problema que tinguem tant accés a la informació en general, inclús la informació que és veritat, no? Estem tan saturats, rebem tants informatius al dia siguin fake o no, que les notícies, o tinc aquesta sensació jo, les notícies importants, no, de veritat, que importen, queden camuflades. No? Tenim tanta informació a l'abast que no som capaços de processar-la i llavors jo almenys caic en un... Bueno, em rendeixo, no m'interessa res. No? Com a exemple, ara l'última vegada que van intentar assassinar a Donald Trump, el president dels Estats Units, no? Que és una notícia que a priori és bastant xocant, intenten assassinar el president dels Estats Units. Recordo que vaig entrar a la Vanguardia, veig el titular, intent d'assassinat contra tal, i vaig dir, bueno, vaig veure què ha fet el Barça. No? Ni vaig clicar el titular. Així estem, no? Estem hipnotitzats completament. I clar, aquest és un problema també, perquè d'això és conscient el poder, no? Ja li interessa el poder també que estiguem completament hipnotitzats. I realment, quan penses això, el panorama és una mica desolador. Després ja vindrà l'optimisme, eh? Com he dit, jo només us vinc a portar preocupacions. Partint de la base que vivim en un món on el president del país més poderós del món és Donald Trump, no? Vull dir, això ens ho expliquen fa 20 anys, ja porta dues legislatures, això és el greu, però ens ho expliquen fa 20 anys, tu li expliques a un extraterrestre i et pensaries que és un fake news, no pot ser cert, o sigui, Donald Trump president, em podeu posar la imatge, o sigui, aquest home és president del país més poderós del món, no? és un home que no sembla real, és un home que sembla la seva pròpia imitació del Polònia, no? No... està com generat a mi, és com un teleñeco, no pot ser veritat. I el problema no és només el seu aspecte, òbviament, no? Que sigui ridícul, sinó que el que diu i el que fa és molt més greu. I ja que estem parlant de fake news, no hi ha ningú millor que ell, no? per encarnar aquest problema. Donald Trump és el Messi de les fake news, es podria dir. No? És el que va inventar una mica aquest format actual de fake news. Recordeu que Donald Trump, durant la pandèmia, va afirmar que si es fa servir desinfectant i llegiu per rentar-se les mans i les superfícies, per què no podria funcionar com a vacuna per curar la pandèmia? I ens pot semblar una tonteria i ens pot fer gràcia, però clar, és que el dia següent es van disparar els casos d'intoxicació per lleixiu. Vull dir, és molt greu i sembla, és més greu del que sembla. Tot i que aquest no és el fake news, el meu fake news preferit, disculpeu, però tinc fake news preferit de Donald Trump, sense cap mena de dubte el meu fake news preferit de Donald Trump és el següent. Aquest, no sé si us sona, They're Eating the Dogs. No sé si us recordeu, però a l'última campanya electoral d'aquesta segona legislatura, no? en un debat electoral contra Kamala Harris, Donald Trump va afirmar que en una ciutat d'Ohio els immigrants haitians estaven menjant els gossos i els gats dels veïns. ¿Vale? I tot això va ser arran d'un missatge anònim de Facebook, d'un compte anònim també, que deia que a una amiga de la seva filla, uns immigrants haitians li van treure el gos i se'l van menjar, un missatge que òbviament no estava contrastat i que òbviament era mentida, estava inventat, però Donald Trump li va ser igual. Va llegir aquell missatge, ell i el seu gabinet van decidir, per què no? Va sortir a la tele del país més poderós del món en un debat electoral i va dir, they're eating the dogs, they're eating the cats, no? O sigui, és realment, és molt greu, és ridícul i a vegades, el problema és que a vegades és tan ridícul i tan inexplicable que fa gràcia. No? El problema és que és tan ridícul que fa gràcia. Trump s'ha transformat en un meme. I crec que això també és part de la seva estratègia, no? Convertir-se en un meme i a vegades això ens fa oblidar-nos de lo perillós que és. Però per si no fos suficient amb els fake news que a vegades difonen el món de la política, també hi ha moltes altres celebritats que són un difusor de fake news claríssim i que també tenen moltíssima cobertura mediàtica i sobretot arriben a molta gent jove, com els futbolistes, per exemple, no? I això és preocupant. En els últims mesos, suposo que us sonarà, s'ha fet bastant viral, s'ha fet bastant famós, també, en part, per culpa de la premsa que li ha donat altaveu, un futbolista que es diu Marcos Llorente, us sonarà, no? Un futbolista de l'Atlètic de Madrid, aquest d'aquí, que si us hi fixeu és una mica Donald Trump amb un filtre de bellesa, no? És com un Donald Trump rejuvenit a Mia, no? No sé si el color taronja aquest de Moreno Uva té alguna cosa a veure amb les fake news, no? O és casualitat. S'ha fet famós especialment en els últims mesos aquest futbolista per afirmar coses completament boges sobretot el tema de salut, no? Ha arribat a dir en una entrevista, bueno, en diverses entrevistes, ja ha sortit a diaris de tot el país, que, segons ell, és dolent, és perjudicial fer servir crema solar, i que el que hauríem de fer és prendre el sol a diari sense cap mena de protecció, i evidentment és una cosa molt, molt perillosa. Mireu-lo, aquí és la seva creuada personal. Sembla mentida que alguna persona tan idiota sigui tan perillosa per la salut pública, no? però és així. I també s'ha apuntat al carro de moltes altres conspiracions famoses, com les dels chemtrails. Sabeu el que són els chemtrails? Són aquestes línies blanques que els avions deixen al cel quan passen, no? És una cosa que agrada molt als conspiranoics, perquè diuen que és la prova de que hi ha una elit mundial que ens està fumigant, val? I les raons darrere d'aquesta hipotètica fumigació poden anar des de l'exterminació de tota la població mundial a que tothom es transformi, a tota la població mundial es faci gay, homosexual, vale? Que dius, mira que jo a vegades faig l'esforç de dir, vaig a intentar ficar-me al cervell de l'altra persona, vaig a empatitzar i a intentar pensar què l'ha portat a pensar així, no? Potser també és una víctima, però aquest argument m'anula completament, perquè dius, o sigui, com pot ser que una hipotètica elit mundial, quin benefici trauria de convertir la població en homosexual? O sigui, és un argument completament hilariant. I més, a part per això dels chemtrails, també es va fer especial famós aquest futbolista per un tema de les ulleres amb les que va sortir, perquè així com diu que la llum del sol és sana i l'hem de prendre sense protecció, segons ells els nostres ulls no estan preparats per les llums artificials i quan anem en interiors hem de portar ulleres de color groc quan és de dia i ulleres de color vermell quan és de nit. Vale? No m'he pres l'esforç en entrar per què creu això. Vale? Probablement es pensi que ens tornes gay si no ho fas també. No ho sé quin és l'argument de Marcos Llorente. Però això pot semblar més inofensiu que el de la crema. No és tan perillós, i ho és, però sempre hi ha una raó per la qual es llença una fake news com aquesta, i és que després de que es fes viral això per culpa de l'entrevista que li van fer, va fer aquest post a Instagram, "Hoy y mañana tenéis un descuento del 20%, tal, amb les ulleres", vull dir, sempre hi ha, en el fons, un interès darrere de la gent que difon fake news. No potser qui ho està difonent, però qui inicialment l'ha llançat allà, sí, en aquest cas és estafar la gent. I sabeu què és el que em fa més ràbia de tot? Que buscant informació sobre Marcos Llorente per aquest monòleg, ara quan entro a Instagram em surt aquest anunci, val? Agafes per a pantalles 2x1, així que bueno, si quan acabi algú està interessat, paguem la meitat, ens quedem una cadascú. Jo em quedo les grogues, això sí, vale? Semblaré idiota, però no tant com el de les vermelles. I clar, en aquest panorama, no, que dius, és molt desolador, no? Dius com estan les xarxes, el poder que tenen, dius, quina és l'esperança que ens queda, no? Quina és l'última esperança que tenim? I dius, el periodisme de rigor ens salvarà. I entres a un diari i el primer titular que et trobes és "Las siete razones por las que Putin no puede ganar la guerra de Ucrania", no? La quarta te sorprenderà, no? Tots són clickbaits ja. El periodisme també és un esclau de com funciona avui dia tot el tema de xarxes socials, no? Com som esclaus dels clics. Per sort, no tothom és així, encara queden periodistes amb rigor, que crec que és la principal arma que tenim contra això, però realment entrar a un diari avui dia és bastant desolador. Tot és així, no? Tot és com, vaig a llegir-vos, jo què sé, exemples de titulars d'aquest rotllo, no? El truco o lo que no debes hacer según los nutricionistas, no? I entres a la notícia i potser és no t'has de llevar a les 4 del matí per menjar-te una pizza 4 quesos, no? Coses així. Estem a aquest nivell de periodisme. Però sempre que estem en situacions de crisi com aquesta, sempre apareixen herois anònims, sempre hi ha una mica d'esperança en contextos així. Com, per exemple, el compte anònim de Twitter, Orrando Clickbaits, un heroi anònim, el Robin Hood del nostre temps, que es dedica a retuitejar titulars de clickbait explicant què és el que expliquen a dins perquè la gent no cliqui, val? I em sembla magistral, no? "Si le da mucho sueño durante el día, esta es la vitamina que le hace falta". El tio retuiteja i posa B12, val? O sigui, em sembla un heroi dels nostres temps. Aquí teniu un altre exemple, crec, per exemple. "Nunca coloques el router wifi en este lugar de casa", ho retuiteja "cocina". O sigui, un aplaudiment per a Orlando Clickbait, necessitem més iniciatives així. Crec que les iniciatives europees són més complexes, però també s'ha de reivindicar. I res, sé que és una victòria pírrica la de l'existència d'aquest compte, no?, davant de tota la maquinària de fake news, però com he dit, jo no estic aquí per donar-vos solucions, no era el moment del rigor, però ara sí, ara donarem pas a la part seriosa de l'acte, on la gent que en sap i les expertes us donaran un missatge més esperançador que aquest. Això ha estat tot, moltes gràcies i benvinguts a Certo Fake.

0: Bona tarda, Sant Boi. Benvinguts i benvingudes a aquest nou bloc de la jornada d'avui que hem anomenat Influencers de la Verificació. De fet, és un podcast que es retransmet a través de Ràdio Sant Boi. Per tots els que no heu pogut venir, ho podeu seguir a través de la nostra ràdio. I on intentarem aprofunditzar sobre tot això que ja s'ha parlat al primer vídeo de la veïna de Mariano Lamaica i que després doncs, ha continuat també amb tant d'humor el Marc Martínez. De fet, estem tot el dia connectats i connectades a les xarxes socials i a tot el que va passant. És a dir, ens llevem i el primer que fem, mira el mòbil. Que si anem a agafar el bus, estem tota l'estona esperant també mirant el mòbil i aquí ens passen molts continguts per davant, com ha dit el Marc, doncs alguns més irrellevants, però altres sí que són importants perquè són notícies. I molts d'aquests continguts són veritat, però d'altres també són mentida. Per exemple, segurament us haurà passat alguna vegada que envieu un missatge a un grup, alguna notícia, i al cap d'una estona us ve algú i us diu: escolta, aquesta notícia no és veritat. O el cas contrari, per exemple, que us hagi arribat una notícia i que al final us l'heu acabat creient, que és una cosa que podem ser tot el periodistes que vulgueu, però que al final ens ha passat a tots. Justament d'això aprofundirem en aquest bloc que estem a punt de començar. Jo sóc el Lleon García, del programa Gent de Carrer de Ràdio Sant Boi, i avui m'acompanya també el Sergi Mañas, que és el digital leader de la representació de la Comissió Europea aquí a Barcelona. Què tal, Sergi, com estàs?
1: Què tal, com estàs? Bon dia, bona tarda. Bona tarda també a les nostres convidades i bona tarda també al públic. I deixa'm dir-te que això de digital leader queda molt bé a LinkedIn, però bàsicament sóc el que porta les xarxes a la representació. I justament de xarxes, de desinformació, és el que volem parlar avui per mirar d'orientar-nos una miqueta, quines són les eines que tenim i quines són les eines que està posant a disposició la Unió Europea, no?
0: Doncs per parlar justament de tot això tenim, us hem de dir, ja les tenim aquí, a tres convidades de luxe. Carla Galeote, què tal, com estàs?
2: Molt feliç, moltes gràcies.
0: I benvinguda a la Carla Galeote, segur que la coneixeu, més de 500.000 de seguidors a les xarxes socials, parlant sobretot de temes relacionats amb el feminisme i que, per desgràcia, pel fet de defensar els valors democràtics, de defensar la veritat, doncs s'ha hagut d'emportar també molt d'odi a internet, d'això en parlarem també avui. I saludem també la Liem Jiménez, què tal, com estàs?
3: Molt bé, bona tarda.
0: I benvinguda també a aquest debat, la Liem segur que també la coneixeu, una veu dintre de l'activisme afrofeminista i que, de fet, sempre fa continguts que ens fan reflexionar, per tant important també avui la seva presència. I si parlem de veritat, si parlem de mentides als mitjans, s'havien de convidar evidentment a Verificat. Ella és la Ruth Pérez i també ve en representació d'aquesta entitat. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
0: Avui també per acompanyar-nos.
1: I bé, per començar, voldríem començar amb anècdotes, amb el típic cas del gol que t'han fotut. Estan al mòbil, que te l'han colat la típica fake news. No sé si tenim una imatge que és el que sempre recordo jo. Si no la tenim, us ho explico. Però són unes tortuguetes molt mones que em va fer molta gràcia. El vaig començar a enviar als meus amics i em van començar a dir: ostres, vols dir que això no... Sí, ja, però vols dir que això no és IA? I clar, després, pensant-hi, vaig dir: ostres, és que és tan innocent, tan inofensiu, que baixes una mica la guàrdia, no? No sé si vosaltres us ha passat alguna cosa semblant o si també voleu recordar algun gol que us han colat i que fa vergonya fins i tot.
2: Si voleu tiro, no tant a mi, però aquests dies hem verificat una a l'entitat. Jo no sé si el públic de Sant Boi és molt assidu a enviar aquestes imatges de bon dia i bona nit per WhatsApp. Sabeu aquestes típiques que es veu? Sí, em feu que sí. Circula una cadena per WhatsApp que ens avisa que hem d'eliminar aquestes imatges perquè les han preparat uns hackers amb uns codis maliciosos i que si les guardem al mòbil ens estafaran. Sant Boi, Catalunya, Europa, pot estar tranquil·la, és fals. Això és un missatge que circula de fa molts anys i que fa anys i panys que desmentim. Ni tenen codis maliciosos, ni hi ha una advocada en aquest missatge que realment ens avisa. Res, tothom tranquil, continueu desitjant bon dia i bona nit als vostres contactes.
4: Jo en el meu cas, no sé, m'imagino que també a molta gent li ha passat, a les xarxes socials, que també són gran culpable també de la pressió estètica que especialment les dones estem visquent, especialment les més joves, a vegades m'ha passat d'estar veient una imatge d'on està molt retocada, on inclús la figura és exactament diferent, o al contrari, no, per ridiculitzar amb aquella dona doncs li posen més front o li posen més pits, i jo no he sabut que això era intel·ligència artificial. Inclús li ha passat a famoses com l'Aitana, que ha hagut de sortir alguna vegada dient que estaven retocant les seves imatges amb intel·ligència artificial, així que a mi m'ha passat molt veient continguts d'altres persones famoses, per exemple, quan el papa Francisco estava viu, que sortien com moltes imatges d'ell vestit d'Adidas i de no sé què, que podria semblar que sí, i no ho era, no? I una cosa que semblava tan graciosa, va arribar un moment que vaig dir: uau, és que m'ho crec fins i tot jo.
3: No, o sigui, 100% les que diu la Carla, que has vist un munt,
5: I jo vaig ser víctima l'altre dia perquè em va sortir tot el que havia passat de la Shakira, Vicenta i tot això, i que li tornaven 60 milions d'euros i jo directament vaig anar a la feina i explicant-ho a tothom, i després resulta que al final tampoc era tan així, que no... I vaig pensar, joder, que tonta, tia, del primer article que m'he llegit, i que ni article, segurament era un TikTok, i ja ho he difós com la que més.
0: Mira, justament, agafant-nos també això, a vegades passa que hi ha un titular que no ha de ser mentida de per si, però que sí que té molts matisos, i que són els matisos que després es desenvolupen. Però clar, passa una cosa a les xarxes socials, que és que els vídeos són curts, han d'anar amb la immediatesa del moment. Vosaltres creieu que hi ha un repte en el fet de fer vídeos que segueixin aquesta immediatesa, que segueixin aquesta dinàmica de les xarxes, però que alhora estiguin fets amb rigor?
4: Jo personalment crec que és un repte i crec que malauradament potser hauríem de tornar a recuperar els vídeos que són més llargs i els vídeos on ens podíem exposar més. Jo, per exemple, que faig contingut polític, però especialment de feminisme, m'adono que quan fa 5 anys vaig començar jo feia vídeos de 3 minuts i eren vídeos que rebien bé i que la gent escoltava, però em dono compte que han passat 5 anys i que ara mateix els 3 primers segons dels meus vídeos han de ser molt incendiaris, han de captar l'atenció perquè si no ningú es quede, perquè totes estem a les xarxes socials i a mi m'agradaria com que reflexionéssim. Quantes vegades estem mirant un Reels i un altre i realment no hem escoltat ni els 3 primers segons d'aquells Reels que ja estem amb un altre, quan estem mirant stories del que sigui, d'un company, d'un famós, d'un diari, és igual, les stories, passes una altra, inclús jo mateixa m'adono com a usuària que no estic parant atenció al que estan dient. Així que sí, per suposar, les persones que estem fent contingut a les xarxes socials ens hem hagut d'adaptar malauradament i és molt complicat en un minut i mig poder explicar el que tu vols explicar i a vegades això té una contrapartida molt negativa de no poder explicar-te com tu vols explicar i haver de fer missatges molt simples a coses molt complexes.
0: Clar, has de fer renúncies, és a dir, per a captar l'atenció de la gent has de fer renúncies respecte a com faries tu per fer les coses.
4: 100%, i això també fa que es desvirtue el debat polític, no? Perquè el que té l'ultradreta i l'extrema dreta és que donen respostes molt senzilles a coses molt complexes, parlem de la immigració, del canvi climàtic, del feminisme, ells trauen un titular molt populista, un titular que és molt fàcil de repetir, i per contrapartida les persones que estem intentant com explicar, escolteu, això no és un debat, és feixisme, ens estan colant mentides, ens estan colant delictes d'odi, inclús odi com a llibertat d'expressió. Per poder contraargumentar això ho hem de fer també d'una forma molt senzilla, però no ho és, perquè estem parlant de coses molt complexes.
6: Sí, aquest de fet és el gran repte que també ens trobem com a entitats de verificació, no? Que sempre arribem tard i que al final el gran èxit de la desinformació és apel·lar a emocions molt fortes, que em sembla que després en parlarem una miqueta, i a anul·lar la nostra capacitat de racionar, de tenir pensament crític, i és una mica complicat perquè sempre arribem tard i evidentment fer verificació amb dades és una mica menys sexy, menys atractiu que, bueno, els missatges que fan servir.
0: En el teu cas, Liam, com ho portes això, el fet d'haver d'adaptar aquesta immediatesa però alhora fer contingut que tingui un impacte i que confronti també aquests discursos que l'extrema dreta difon de forma tan fàcil?
5: Sí, sincerament, a mi el que em fa és pena, però per jo com crec que em poso limitacions a l'hora de comunicar, també a l'hora de consumir com a consumidora, perquè també tinc aquesta limitació de que no aguanto més d'un minut escoltant algo, i que has dit 3 minuts, jo recordo començar amb vídeos de 10 minuts a Instagram, que eres algo impensable, que ja només el publicar, la mateixa plataforma et diu que si el teu vídeo dura més de 3 minuts ja no el reconarà, a noves audiències, és a dir, o et limites a parlar d'aquella cosa que tu vols comunicar en un minut i mig i si pots 30 segons, perfecte, ho ensenyarem a tothom, i si no, doncs no, i és el que dieu, que al final el problema ja no és que tenim una falta d'atenció brutal, sinó que no podem arribar com a explicar totes aquelles coses que podríem explicar i perquè el missatge realment cali bé, i és que és el que diem sempre, que el missatge d'extrema dreta és molt fàcil, és molt simplista, el nostre, per desgràcia, és més complicat i en aquell temps és que no dona temps, per tant, per mi és molt frustrant i és que, sincerament, em fa molta pena.
0: D'aquest marc que posa l'extrema dreta, amb aquests temes que també s'han de confrontar, quins diríeu que són els temes que són més urgents en el sentit de que ha d'haver-hi més contingut que justament doni un discurs alternatiu?
4: Per mi, personalment, el primer és el tema de l'ocupació. No els poso en ordre, vale? He pensat 3, però un d'ells és el tema de l'ocupació, que és una de les coses que crec que més mal ha fet l'extrema dreta amb aquesta por constant de que t'ocuparan el pis quan les dades són extremadament contràries. Evidentment, l'ocupació és un problema, que ningú em tregui un tros dient allà venga, perquè sí, és veritat, és un problema, però no és el problema que ens estan fent creure que ho és, no? Vull dir, hi ha unes dades molt concretes que justament és que aquesta setmana, per aquest acte, vaig haver de fer un vídeo sobre això i vaig buscar les dades perquè inclús jo mateixa no les havia buscat. L'any passat hi havia al voltant de 26 milions d'habitatges al nostre país, van haver al voltant de 14.000 denúncies per això, un 0,05% d'aquestes denúncies havien sigut en habitatges, no? Vull dir, una xifra que et permet anar tranquil·lament a comprar pa, que ningú t'ocuparà l'habitatge, més que res també perquè no en tenim, no? Però bueno, una, és broma, però una d'elles és l'habitatge, la segona diria que és el tema del feminisme, especialment el missatge constant que els nois més joves estan rebent de que s'ha de firmar un contracte per mantenir relacions sexuals, el tema de les denúncies falses o de que si jo m'invento que m'has violat estaràs directament a la presó, i el tercer, el tema de la immigració, per suposat, no? Relacionar immigració amb inseguretat i evidentment amb un problema al nostre país.
0: Clar, són trinxeres a les que t'hi has posat de ple, però sobretot en aquesta del feminisme et cansa al final tot això que reps? Per tenir un missatge que simplement el que fas és confrontar-ho.
4: Em cansa, però és supervivència. Vull dir, no puc imaginar-me un país, de veritat, que estigui governat per l'extrema dreta i per l'ultradreta, on Vox té al seu programa electoral derogar la llei de l'avortament. Vull dir, estic molt cansada, com totes les feministes, segurament, però no em puc permetre aquest cansament perquè ens quedarem sense avortament, entre d'altres coses, i per tant sense que les dones puguem escollir.
0: Quins són els temes, Ruth, que s'enfronten normalment més des de Verificat?
7: 100% discursos d'odi, que lliga molt amb les preocupacions que comentava ara la Carla, i en les últimes setmanes sobretot ens hem trobat molt amb temes contra, més que contra, sobre l'antivirus. Suposo que us sonarà aquest brot de virus que hi ha hagut al creuer Ondius, i que tot això al final el que fa és ressonar-nos a narratives que ja ens sonen de la Covid. Us poso un exemple molt, molt ràpid. Una de les desinformacions que hem desmentit aquests dies és aquesta captura de notícia falsa que circulava, que avisava que Pfizer ja tenia una vacuna contra aquest virus. Alguns dels missatges també posaven una altra captura d'una suposada accions d'una empresa biofarmacèutica que deien mira com ha pujat el seu valor perquè tenien ja la vacuna d'aquest virus inventat. Tot això són narratives que ens ressonen de la Covid. I tot aquest negacionisme científic, aquest descrèdit de la ciència, és un dels elements que més ens preocupa a escala europea, a escala catalana, també a Sant Boi, perquè al final, ho comentava abans el Marc amb el seu monòleg, no? Fan servir aquesta teoria de la conspiració, aquesta sempre una trama secreta, una elit que ens vol controlar i ens vol exterminar. També compta, perquè tots aquests missatges sempre funcionen amb una voluntat de monetitzar. Ho veiem amb el cas de Marcos Llorente, però moltes vegades aquests missatges, per exemple, contra les vacunes, a vegades tenen el contingut de no et vacunis, en canvi compra aquest suplement alimentari que et promociono aquí. Llavors, és molt important, com amb la desinformació, que ens aturem. Per això és una llàstima el tema de l'estrol infinit i d'estar tantes hores allà virant continguts a 30 segons perquè ens anul·la aquesta capacitat d'aturar.
1: Clar, jo volia parlar també de l'amenaça, però és que ja heu tret el tema, l'amenaça que suposa la desinformació, no? Més enllà de monetitzacions, perquè he començat parlant de tortugues, però clar, és que això està afectant ja els valors democràtics que ens caracteritza la nostra societat, no? Fins i tot de salut, reprenent el tema del Marcos Llorente. Aleshores, quan vosaltres tracteu temes socials, Carla i Liam, en les vostres xarxes, com veieu que opera la desinformació? Com reacciona, per exemple, als vostres seguidors?
5: O sigui, jo, per exemple, parlaria com de dues coses, sobretot com jo, per exemple, com a comunicadora també, que al final m'informo de diversos temes, també a internet i tot, jo també he pecat en algun moment com comunicar alguna cosa que era errònia. Per tant, també com aquesta responsabilitat que ara, per exemple, que tinc 20 anys i soc una mica més gran que quan vaig començar, que tenia 15, en soc més conscient, jo a vegades vaig com pecar de intentant fer el millor que pots. Al final, internet és una font d'informació enorme i que no tot està contrastat, i contrastar sense formació ni investigació és complicat, no? Llavors, també com aquesta responsabilitat com a comunicadores. I després, per part de, jo crec que de seguidors, al final el que passa és que, com normalment quan es desinformen és perquè tenen alguna dada o alguna cosa que és molt més fàcil, i jo vinc a dir-los al contrari i a dir-los que o sigui, el meu missatge sempre serà més incòmode, sempre preferiran pensar aquella cosa que han vist, no? És a dir, no, això no és veritat perquè jo he vist això, que té molt més de sentit. Per tant, per mi és com aquesta lluita interna i que intento com, no sé, com dur a terme, que és una mica complicada perquè és com, no sé com puc fer-te arribar el meu missatge, que jo sé que és més complicat, però és que tinc la certesa que és cert quan tu no vols fer aquest esforç de construir-te d'alguna forma o de renunciar a certes coses per no creure't aquesta mentida, perquè en el fons pot ser que no vegis que és mentida o pot ser que sí, però que et sembli alguna cosa més còmoda.
4: En el meu cas, estic molt d'acord amb el que has dit, jo comparteixo al 100%, però jo sempre estic pensant que falta una regulació a les xarxes socials. Per exemple, aquí estem parlant de la Unió Europea, crec que la Unió Europea hauria de ser puntera en això i crec que hauria d'estar legislant i impulsant una legislació a les xarxes socials, perquè molta gent diu no es poden regular, i tant que es poden regular, vull dir, i s'han de regular, vull dir, no pot ser que unes xarxes socials, que el Zuckerberg i l'Elon Musk estiguin escollint el que estem fent tota la resta de la població, no? I em nego, a més, a creure que aquests dos homes estan controlant a tota la població. I a més és una cosa que el Donald Trump, que jo mai el poso d'exemple per a res, Déu me'n guardi, però el Donald Trump l'any passat, en un dels seus invents, va decidir eliminar TikTok del seu continent durant 48 hores. Llavors, mireu si hi ha voluntat política, si es poden fer les coses, no? Llavors, jo crec que hi ha una cosa de que, evidentment, podem tindre una responsabilitat individual, perquè la tenim, però també ha d'haver una responsabilitat individual de les empreses privades que estan gestionant aquestes xarxes socials i que, per suposat, han de posar-li límits, perquè no és un debat. Vull dir, jo crec que això és molt important i és el que a mi m'agradaria dir aquí. La llibertat d'expressió no és poder dir mentides i és poder dir violència. La llibertat d'expressió té uns límits, ho sabem totes, espero, dins d'una democràcia, que són els drets humans, i per tant aquí ha d'haver una regulació en aquests discursos, perquè no pot ser que ara, a dia d'avui, estiguem posant a debatir el Marcos Llorente amb un científic. Vull dir, no pot ser, no podem estar posant a debatir a una advocada de violència masclista amb un negacionista antifeminista. No pot ser, perquè no som el mateix i no estem a la mateixa esfera.
1: Sí, amb el tema de la regulació, de fet, ho trobarem després. Jo també això ho preguntava, pel que heu estat explicant, i vaig amb tu, Ruth, és, quins són els patrons, que ja has començat a parlar una miqueta, però per tancar una mica el cercle del context, quins són els patrons que detecteu, per exemple, l'audiència que se centra és gent que és més susceptible de tenir reaccions més viscerals o es fa una miqueta a la por...
8: Sí, nosaltres sempre expliquem que la desinformació dels canals que utilitza és les emocions fortes. Això, hi ha un article de Science que sempre referenciem des de Verificat que ho explica meravellosament bé, però per resumir, la desinformació el que fa és apel·lar a aquelles emocions més viscerals, la por, la indignació, la ràbia. I ho comentava una mica abans, quan a nosaltres un contingut ens genera aquest sentiment, fa que se'ns anul·li la capacitat racional. Ràpidament posarem like, per tant, monetitzem, ràpidament ho enviarem al nostre entorn, indignant-nos fins i tot. Llavors, aquests són alguns dels patrons, diguéssim, de funcionament que més veiem. Després, en el tipus de contingut i de missatge, és sobretot contingut alarmista. Nosaltres ens hi referim com a soroll. A les xarxes, bàsicament, el discurs d'odi funciona a base de repetició, soroll, alarmisme... moltes majúscules, fins i tot en els virals de WhatsApp us hi trobareu, majúscules, compte, vigileu, com sobretot apel·lant a aquesta urgència. Sobretot el que la desinformació i els agents desinformadors, més que la desinformació, el que busquen és que nosaltres reaccionem de pressa, que no tinguem capacitat de pensar. Llavors aquest és un dels grans elements contra els que lluitem i està complicat.
1: De fet, un dels altres patrons que volia comentar és això que es parla molt de les granges de vots, que també no sé si vosaltres potser també heu estat víctimes, no ho sé, però si també el detecteu, perquè, per exemple, des del Servei d'Acció Exterior de la Unió Europea sé que hi ha una unitat que s'encarrega doncs, de monitoritzar, especialment quan hi ha processos electorals, no ho hem vist a Romania i més recentment a Bulgària, a Hongria, que hi ha un servei d'alerta, un sistema d'alerta que salta, no? Doncs això també ho seguiu?
8: Nosaltres ho seguim a nivell xarxa europea, perquè sapigueu, Verificat formem part de la xarxa europea de verificadors, la FSCN, i també de la xarxa internacional. Gràcies a aquestes xarxes podem tenir connexions transfrontereres, perquè la clau aquí, més enllà de les capacitats o les eines tecnològiques, és tenir capacitat d'anàlisi de tendències i narratives. Per què? Perquè la desinformació no és nova. La desinformació que circula ja existeix, es canvien els exemples, però el modus operandi i el rerefons és el mateix. Per tant, és molt important saber què està circulant als Estats Units perquè arribarà aquí, què està circulant a Alemanya perquè arribarà aquí, i tenir capacitat prèvia. En llenguatge, diguéssim, de verificació, nosaltres treballem amb dues estratègies. El debunking, que és aquest... nosaltres veiem una notícia falsa o un contingut fals, el desmentim i el verifiquem. I després hi ha el pre-banking. Això és la prèvia. És a dir, com fem contingut perquè un cop circuli la informació falsa, nosaltres ja haurem tingut la informació correcta i verificada i haurem estat com vacunats contra aquesta desinformació. Llavors ara estem, com, sobretot a nivell europeu, treballant aquesta estratègia més de pre-banking, d'entendre narratives i, per tant, de detectar ingerències i tendències. Sí.
0: Al voltant de tot això que estem parlant, també hi ha un altre tema, de fet havia tret el Marc en el monòleg anterior, que és el fet de com es criminalitza a vegades als joves respecte a la informació, no? Aquests joves que s'ho creuen tot, que segur que us sona també aquest discurs. En aquest sentit, us volíem preguntar si és un avantatge el fet de que els joves hagin nascut ja en aquest entorn digital perquè sabran justament navegar millor per aquí, o pel fet d'haver nascut en aquest entorn digital alhora estan més exposats i per tant són més víctimes de la desinformació que gent que potser sigui més gran.
8: Tiro per aquí un moment. Nosaltres sempre expliquem des de Verificat que tots som vulnerables a la desinformació. No hi ha un públic més sensible a la desinformació que un altre. Aquí la qüestió és entendre que cadascú tenim unes debilitats i unes vulnerabilitats concretes. Les generacions més joves tenen l'avantatge que han crescut amb aquestes tecnologies i saben fer-les funcionar. Però això és una trampa, perquè alhora s'hi enfronten des d'una confiança que els fa no ser crítics amb el que s'hi troben. En canvi, la gent gran, que potser té més problemes a l'hora d'identificar continguts amb IA o de caure en estafes perquè no estan familiaritzats amb el llenguatge i amb el contingut, s'enfronten a aquests continguts des d'una prudència, entenent com funciona l'ecosistema informatiu i entenent que quan hi ha un creador de contingut o quan hi ha un contingut que circula, hi ha una intencionalitat darrere. Per tant, diguéssim, activen més aquest pensament crític, que això els joves ens hi trobem a les aules quan fem les formacions, tinc per aquí la companya que fa les formacions als instituts i ens ho expliquen molt els docents, tenen una mica més desactivada aquest pensament crític i això és el que intentem sempre adaptar o activar. Sabem que no és gaire atractiu i que potser és una mica tornar als bàsics de qüestionar-nos i fer-nos preguntes, però és que és la clau.
5: Jo, si parlant com és personalment, jo em comparo molt amb la meva germana que té 16 anys, i sí que veig que jo, per exemple, sí que he crescut com amb tecnologies i mòbil, però crec que no des del principi de tot. Per tant, com que hi ha com aquesta ambigüitat rotllo dintre tota la meva trajectòria, com una part sense tecnologies com tan directament, i després doncs sí que hi ha pues, el món de xarxa i tal. I en canvi, ma germana, que és més petita, sí que veig que, per exemple, ha tingut com tota la seva trajectòria ja amb aquestes tecnologies i amb aquestes xarxes. I a vegades sí que em trobo que em ve moltíssima informació que jo ràpidament interpreto que no és veritat o jo ràpidament activo com un pensament crític que crec que sí que és més fàcil tenir si has tingut com aquesta part de no tenir com les xarxes socials cada dia i has despertat i jo, o sigui, a part que estic super d'acord, m'agrada molt com escoltar-te, jo sí que crec que, per exemple, en plan, o sigui, sempre és veritat que actuarà de forma diferent cap a grans i cap a petits perquè al final és la seva feina i ho faran així, però sí que per mi els petits, sobretot allà en una escola també, a mi el que em preocupa és que com estan tan acostumats a tenir tanta informació i la tenen tant des de sempre, des de que han nascut quasi, com que el pensament crític a l'hora de rebre-ho, que no el tinguin tan activat o tan treballat o tan present.
8: Sí, abans el Marc ho comentava amb el seu monòleg, això és la infoxicació, és el concepte com tècnic del que parlem, i nosaltres vam començar a fer formació, sobretot a instituts, però ens adonem que cada cop hem d'anar a més petitons, a primària. Llavors ja des d'aleshores hem d'ensenyar-los a fer servir aquestes xarxes que a més estem veient sentències dels Estats Units que ja aproven que aquí tenim alguns problemes en el funcionament i en com estan fetes, no? Però des de ben petits els hem d'ensenyar abans que s'enfrontin a l'ús d'aquestes tecnologies.
0: És que recent s'ha

0: Vull dir una cosa, Vox té 3 milions de votants que no són joves, són majors d'edat, i tot el programa electoral de Vox és a partir de la mentira i de la desinformació, però i passa el mateix amb Donald Trump, que ha guanyat 2 legislatures dient que hi havia persones que es menjaven gossos. És a dir, sí, és cert, les persones joves que llevem desinformació, però compte amb sempre posar el debat cap a nosaltres, perquè potser això després treu la responsabilitat social de que la meva àvia m'està enviant tota l'estona cadenes de WhatsApp que clarament són de desinformació i la meva àvia doncs no ho sap veure perquè evidentment se li escapa també de les mans el tema de la intel·ligència artificial i les fake news.
1: Per tant, alfabetització mediàtica és imprescindible, després que hi hagi mitjans de comunicació fiables i que puguem seguir en aquest sentit, per exemple, Ràdio Sant Boi, podeu escoltar-ho, que està molt bé. Que està molt bé tot el que es fa. Clar, aquí sí que és cert que estem posant un escenari una mica pessimista. Però aquí, Sergi, també hem vingut a portar algunes solucions.
2: Sí, mira, hem de parlar de solucions que ja estem una mica parlant formació, sobretot, no, regulació, has comentat. Deixeu-me parlar doncs, de l'escut europeu de la democràcia que es va presentar el 2024 i que pretén diferents coses, però sobretot dues, que una és aportar claredat. És a dir, que tu quan tinguis un deepfake sàpigues que allò és un deepfake i en aquest sentit regular, obligar les plataformes i els creadors de contingut que sàpiguen, per exemple també si hi ha una comunicació política, que allò està sent pagat, no? Que és publicitat política. I de l'altra banda, com estava comentant ara, formació. Nosaltres, per exemple, des de la representació tenim tallers, activitats que estem fent a totes les edats, no només els petits, també amb gent gran, com bé saps també, Ruth. I justament amb tu et volia preguntar, perquè clar, hem parlat molt, molt per franges d'edat, no sé si així és com hem de segmentar a la gent. Hi ha alguna vacuna per evitar que la desinformació, si més no, no arribi o no qualli?
3: Aviam, pas a pas. Malauradament no hi ha una vacuna, com tampoc la hi ha de Pfizer. Llavors pensem nosaltres actuar des de diferents fronts. Evidentment, la legislació, les institucions, és importantíssim. Creiem que és molt injust posar el pes només en la ciutadania, perquè nosaltres individualment no podem fer front a tot això, sobretot quan tenim unes plataformes opaques amb algoritmes que no sabem com funcionen i que ara mateix, aviam, no ens enganyem, la desinformació ha existit sempre. Simplement ara hi ha unes plataformes que l'acceleren, que la fan circular amb més facilitat. Per tant, importantíssim primer, legislació, entendre com funciona, rendiment de comptes i sancions. A nivell, diguéssim, més usuari. No hi ha una vacuna, però nosaltres tenim una fórmula que li diem la fórmula de les 4 preguntes, que això el que fa és que quan ens enfrontem a un contingut ens hem de fer 4 preguntes. En primer lloc, preguntar-nos com ens vol fer reaccionar aquest contingut. Explicàvem abans que la desinformació funciona apel·lant a emocions fortes. Si un contingut ens vol fer reaccionar amb ràbia o odi, potser frenem, perquè aquí alguna cosa ens fa tuf. Segona pregunta que ens hem... Qui és l'usuari o quina és l'entitat o d'on surt aquesta informació? Fem una cerca lateral, que això és tan senzill com obrir Google i anar obrint pestanyetes, per investigar qui és aquesta persona que comparteix. Tercera pregunta, d'això que està circulant, què en diuen les fonts de confiança? Hi ha mitjans de comunicació acreditats, hi ha fonts de confiança, per exemple, en l'àmbit de salut, l'Organització Mundial de la Salut. Si hi ha una cosa molt greu que ens afecta com a ciutadania, n'haurà parlat l'OMS. Anem a buscar aquestes fonts. I quart, quines proves aporta per afirmar el que està afirmant? Si no n'aporta, potser segurament ens està volent desinformar i manipular. Bueno, és alguna cosa, institucions, regulació i aquests 4 tips que podem fer servir més a nivell usuari.
2: I ara parlaves de mitjans d'informació independents, també de creadors de contingut independents. Vosaltres com... O sigui, un dels altres pilars de l'escut europeu de democràcia és protegir justament aquests mitjans, perquè també són víctimes d'atacs de desinformació, vosaltres, de desinformació de desinformadors, no? O de bots, que us comentava abans. Vosaltres, dues, sobretot, i entenc que ha verificat també, us sentiu segures o us sentiu protegides? Ja entenc que no, però jo t'ho pregunto.
0: Evidentment no. I
2: tinc una altra pregunta que jo també sé la resposta. Però
0: vale. Jo personalment no em sento segura a les xarxes socials, però perquè ara mateix el que segurament passarà en els pròxims cicles electorals s'està disputant a les xarxes socials, i hem de tenir en compte que quan van ser les eleccions als Estats Units, Elon Musk va comprar Twitter, i jo estic convençuda, això no sé si ho podem verificar perquè no tenim les dades, però...

0: Crec que va ser un moviment que clarament va fer guanyar el Donald Trump les eleccions a Estats Units, no? Llavors, estem veient una corrent d'ultradreta i d'extrema dreta a les xarxes socials, més sumem-li un altre factor, l'anonimat, que permet poder dir tot tipus de comentaris i de violència a les xarxes socials, més una nova font que hi ha, que és la intel·ligència artificial. Llavors, actualment parlar de política, parlar de feminisme, parlar de valors socials europeus de la democràcia a les xarxes socials és un esport de risc, i més si ets una dona, i més segurament tu podràs explicar també transversalment d'altres coses, no? Però estem parlant de, no d'insults, i això sí que m'agradaria com explicar-ho, sinó estem parlant de coses que ja sobrepassen tots els límits del que és una democràcia i sobrepassen tots els límits del codi penal inclús, no? Estem parlant, per exemple, en el meu cas, el meu cos està despullat amb intel·ligència artificial a les xarxes socials, el podeu trobar si el busqueu, amenaces de violació, amenaces de mort, homes encaputxats gravant-se, filtrant les meves dades com el meu DNI, que m'agradaria saber d'on l'han tret, la meva direcció o el meu número de telèfon. Vull dir, hi ha un atac molt directe que atenta directament contra la democràcia, perquè no és una cosa, i segurament tu pots corroborar també, no és una cosa que ens passe a mi, a tu o a una persona en concret, sinó que són campanyes organitzades a totes les persones que ens estem posicionant per parlar de política i per treure aquest valor de l'extrema dreta i l'ultradreta a les xarxes socials, és a dir, per reivindicar la nostra democràcia, i són uns atacs molt directes que l'únic que pretenen és que ens callem, i és que no parlem, i és que no entrem a certs debats. Per tant, el que pretenen és apartar-nos de l'espai polític, de l'espai públic, i per tant, que la democràcia ja no sigui forta perquè una part de la societat ja no parlarà.
1: No sé si ho vius així, Liam, però és una espècie d'avís, de dir, si defenses aquest tipus de posicions, el que et trobaràs és això.
2: Home, 100%, i més que res, que al final ja no és perquè tu i jo parlem, sinó que hi ha molta gent que parla de moltes coses que també tenen a veure la societat, i depèn del missatge que tinguis, mai et passaran coses així. Saps? Aleshores, si li sumes això al fet, com bé deies, de ser dona, en el meu cas ser dona negra, al final el que et trobes és que... Sí, és que a mi estic super d'acord que no és només insults, perquè això dius, bueno, mira, és que ho pot deixar passar, no? En plan, que no és agradable, però que ho pot deixar passar, però ja és com el punt en el que escala fins a un punt en el que saps que són coses que no hauries de permetre, que no estan regulades i que no haurien de passar. I també hi ha el meu cas, que al final et trobes en un punt de, com passa dintre del que és el mòbil, de no saber fins a quin punt has de denunciar aquestes coses, que òbviament sí, però jo me'n recordo al principi que acaba de com deixar-ho passar, perquè jo em plantejava anar a denunciar que algú m'havia dit no sé què, que era algú supergreu, pensava, bueno, és que m'ha passat amb el mòbil, no? No sé si és algú tant de pes, i efectivament clar que ho és, i que s'ha de denunciar, òbviament.
0: Si puc afegir una cosa també aquí, que ens està escoltant molta gent per la ràdio Sant Boi, de veritat ho dic, crec que també ha d'haver una formació a les institucions, als cossos policials i als cossos judicials, perquè jo he anat a denunciar certes coses a la policia i el policia m'ha donat un copet a l'esquena i m'ha dit que marxessi i que bloquegessi el perfil, quan estem parlant de milers de persones que estan fent això, o inclús haver de redactar la denúncia al policia, que me l'ensenyessi per signar-la i dir-li, escolta'm, però no estàs posant l'usuari de la persona que m'ho està dient. Vull dir, entenem també que els cossos policials, judicials que hi ha actualment, són d'una altra generació en la majoria dels casos, i que també, si us plau, que algú els formi per atendre correctament a les víctimes, especialment digitals, perquè no saben tampoc el que està passant.
3: Clar, això és posar de relleu el desconeixement que hi ha. I l'altra pregunta que t'he dit que volia comentar-te, però que entenc perfectament la resposta, és quan va sortir l'escut, una de les principals crítiques que va haver-hi va ser que era un atac, era una censura, no? Regular és censurar. Què en penseu? Sé què penseu, però si podeu desenvolupar una mica.
0: Sí, la resposta és regular, censurar, sí. El què? Els missatges d'odi? Els insults? La violència, la desinformació, que tu no puguis despullar el meu cos a les xarxes socials, que tu no puguis amenaçar-me en violar-me, doncs efectivament t'estic censurant, perquè hi ha uns valors europeus, democràtics, que han costat molt tenir el nostre país, que tenim persones a les cunetes del nostre país perquè han sigut assassinades precisament per defensar-nos, i per tant, sí, estem censurant una cosa que no és llibertat, que és una impunitat absoluta per violentar, per fer violència i, per suposat, per faltar als nostres drets individuals. Llavors, sí, estem censurant, però en pro de la llibertat, bàsicament.
1: Clar, de fet, parlant sobre això, abans explicàveu que s'hauria d'anar potser més enllà a la regulació, aprofitant també que tenim representants de la Comissió Europea, que també és un espai de debat. Creieu que les regulacions, la legislació, va a un ritme que inevitablement pel tipus de que s'ha de fer, diguéssim, va massa lent, tenint en compte com de ràpid evolucionen les xarxes socials, com de ràpid evolucionen com a societat i com de ràpid també van les mentides a través de les xarxes?
0: Sí, definitivament. Els canvis socials i la perspectiva social sempre va molt més de pressa que la regulació. En certa manera, és normal, hi ha uns processos que s'han de complir i nosaltres com a entitat de verificació europea, que formem part de la xarxa de verificacions europees, sempre apel·lem a la necessitat de tenir regulació clau. Vull dir, tot està regulat en aquesta vida, tenim un marc d'actuació, però sobretot apel·lem a que sigui amb grans consensos, perquè és que si no és impossible. En aquesta regulació, per exemple, la llei de serveis digitals que ja tenim, ja actua, necessitem les plataformes, perquè si nosaltres regulem sense aquestes plataformes, de què serveix? Estàvem parlant abans, no? De tenir unes plataformes que fan d'altaveu de tota aquesta desinformació, però desconeixem com funciona. Si no sumem aquestes empreses a la regulació, malament. Nosaltres estarem fent molta feina des de l'individualisme o de les entitats o des de la bona voluntat, però ens faltarà un element clau.
4: Però fixa't inclús, ara que estaves dient això, estic molt d'acord, perquè és una cosa que penso molt, però a vegades, malauradament, no podem dependre de que el senyor Elon Musk vulgui col·laborar en que les seves plataformes no siguin de desinformació, quan precisament ell està guanyant molts diners gràcies a aquesta desinformació i gràcies a aquesta violència. No? Llavors, per mi també hi ha un punt que si les empreses privades no volen col·laborar, han de tenir unes sancions. I, ojo, no parlo de sancions econòmiques, perquè a l'home més ric del món li dona absolutament igual quina sanció econòmica li fem. Llavors, jo personalment sóc una mica més radical, potser és perquè m'ho prenc molt personal, perquè ho visc en primera persona, però crec honestament que hauria de ser ja un punt des de la Unió Europea, perquè crec que és l'únic espai que pot liderar això a nivell internacional, de dir, mira, vostè, si com a empresa privada no està garantitzant els drets dels usuaris, la lliure informació amb verificació, etc., potser les seves plataformes no tenen cabuda en un espai que, evidentment, són democràtics.
0: Estem d'acord.
1: Alguna cosa, Liam, que vulguis afegir?
2: No, super d'acord amb elles.
1: Doncs estem, em sap greu dir-ho, però estem arribant al final d'aquest debat que estem tenint, que m'està semblant també interessantíssim. Espero que també vosaltres també, i espero que tots els que ens esteu seguint a través de Ràdio Sant Boi, que estem emetent aquest podcast en directe, doncs també us estigui interessant. Arribem, com diem, al final, i abans de marxar volíem demanar-vos una cosa, que és que ens enfrontem davant d'aquest fenomen, com diem, de la desinformació, a vegades amb poques armes. Us volem demanar que digueu un consell que tots els que estiguem aquí ens portem a emportar a casa i que ens pugui servir a l'hora d'enfrontar-nos a un monstre que a vegades no sabem del tot com atacar-lo.
0: Vinga, va, començo. Jo ja he dit el truquillo de les quatre preguntes. Tu abans has fet la falca de Sant Boi, deixa'm que faci la falca de verificat. Podeu contactar-nos, tenim un servei de consultori per WhatsApp que si amb les quatre preguntes no ens en sortim, ens escriviu i ho desmentim. Us dono el telèfon, 695-255-223. Si voleu, després de l'after party, us el passo més concretament.
2: Jo diria, com, o sigui, 100% anar a buscar fonts així, crec que és algo superguai, i que jo, per exemple, tampoc tenia com present com a que es pogués, però per mi seria com, un cop hem llegit alguna cosa, donar-nos un temps a pair-la una mica i a donar-nos aquest espai en el temps de reflexionar sobre el que acabem de llegir, que a vegades no ho fem.
4: Doncs jo diria, em sumo als vostres consells 100% i me'ls anoto, però seria venir a actes així. I crec que és important recuperar la presencialitat, crec que és important que tornem el debat al carrer, que tornem a parlar entre persones humanes i no solament a les xarxes socials i compartir opinions, estiguem d'acord o no, però amb presencialitat, amb respecte i amb humanitat, i per tant el que estem fent aquí de debò és molt important perquè estem lluitant també contra una era digital que ens vol cada vegada més individualistes i per tant amb menys pensament crític.
1: Doncs gràcies, Celestès, un aplaudiment per ella, sisplau. Estem arribant ja al final d'aquest debat que estem tenint, que està sent interessantíssim. Un debat del que, evidentment, també us volem fer partíceps. Per tant, el que us demanem és que ara mateix és el vostre torn. Qualsevol cosa que els voleu preguntar, doncs serà benvinguda. Sí que vull dir tres coses molt ràpides respecte a aquestes intervencions. Sobretot, demanar-vos que siguin breus, per un tema de temps, no per res, que siguin directes, perquè els podem entendre. I el més important, sisplau, que siguin comentaris, que ho dono ja per fet, però que siguin empàtics i que siguin respectuosos amb les persones convidades avui que tenim. Per tant, no sé si algú vol començar per aquí. Tenim alguna pregunta? Per allà tenim dues mans aixecades.
5: Bona tarda. Jo volia preguntar-li a les tres si per la regularització del mercat de la informació, si és més eficient la contranarrativa o bé la institucionalització de les pròpies mesures o una combinació de les dues. I com considereu que es pot evitar el victimisme de la dreta radical a aquesta pròpia regulació del mercat de la informació? Gràcies.
1: Pregunta fàcil la primera, eh?
0: Aviam, pel que fa a la per regular la desinformació, que potser és més senzill. El que dèiem, crec que és molt important incorporar totes les entitats que estem treballant en això, que tenim coneixement, tant institucions europees amb el màxim de consens possible, com amb els professionals que ens dediquem dia a dia en això i arribar a acords, i evidentment el que deia abans la Carla, si tot i així no podem sumar tampoc les plataformes, que són grans responsables del que està passant, ser valents i tirar endavant. Per la part de la dreta i de més, jo aquí deixaré la Carla i la Liam que es posicionin en això.
4: Me sumo al que diu. però sobretot jo crec que és tornar a recuperar de veritat l'esperit de que no tot val i que no tot és un debat. Vull dir, no és un debat si existeix o no el canvi climàtic, existeix, hi ha proves científiques, no és un debat o no si existeix la violència de gènere, hi ha 1.300 dones assassinades més, de fet, al nostre país. Vull dir, crec que hem de deixar de debatir sobre coses que no són un debat i que no entren dintre d'una llibertat d'expressió, perquè clarament estan atemptant contra evidències científiques. I crec que començar sobretot dels espais progressistes a tornar-hi a això i a entendre que, per exemple, vaig a ficar un exemple molt curt i has demanat brevetat i jo parlo, però un exemple molt curt: jo estava treballant a Antena 3, Espejo Público, el programa de la Susana Griso, segurament tothom el coneix. Jo anava a parlar de feminisme sempre allí i em posaven a quatre persones en contra del feminisme i solament a mi. Vull dir, tampoc era un debat molt paritari, però vaig posar una línia molt vermella, i és que hi havia un col·laborador que ha tret un programa sobre les denúncies, ha tret un llibre sobre denúncies falses. Jo em vaig negar a debatir amb ell, perquè no és un debat si existeix o no aquest assassinat. Vaig decidir fer això, i per mi és una forma de resistència, perquè no tot és un debat.
2: Bé, realment jo crec que ja ho ha contestat superbé. Sobretot també crec que al final caiem totes en al final voler com donar resposta absolutament a tot, perquè creiem que és com la nostra feina, no? Al final estem fent d'activistes i anem en contra d'aquests discursos, per tant, a tot el que es digui hem de respondre i hem d'estar allà, i realment no, és a dir, s'ha de dir que no a aquestes coses, però també hem de negar-nos a estar en diversos espais en els que realment el que estan debatint no els importa, simplement ho estan intentant monetitzar d'alguna forma, i que tu com a persona que estàs venint a debatre-ho tampoc els importes absolutament res, per tant. Simplement em sumo això, i que com a activista està bé guardar la nostra energia per coses que realment valen la pena.
1: Més preguntes? Em sembla que hi havia una matxacada per allà també.
6: Hola, molt bona tarda. Doncs bé, tothom hem caigut algun cop en alguna fake news, això està clar, però la meva consulta ve a partir d'aquí. Personalment, en aquest context em trobo a molta gent i de diverses edats, a la qual no li importa qualsevol dada o font que tu li puguis aportar. Ells continuaran defensant el seu discurs d'odi, la fake news en qüestió. Llavors, la meva consulta és: fins a quin punt aquesta ignorància autoimposada, aquesta falta d'esperit crític, correspon realment a un perfil de víctima, com s'ha parlat en aquest debat?
0: Uau, déu-n'hi-do el nivell de les preguntes, eh? Molt bé. Aquí jo crec que és important apel·lar a un concepte que en anglès diferencien i en català no ho fem, que en anglès tenen la disinformation i la misinformation. La disinformation amb D és aquesta desinformació deliberada, aquests agents desinformadors que desinformen volent tenir algun rèdit econòmic, polític, el que sigui. Després hi ha la misinformation amb M, és aquesta desinformació sense mala fe, per entendre'ns. Segur que tots i totes tenim pares, mares, cosins, tiets i familiars i coneguts que cauen en aquesta mena de desinformació, en falta d'altaveu, i segurament no en són conscients. Jo aquí et diria que primer t'has de plantejar quina mena de relació tens amb aquesta persona, si realment te l'aprecies i vols com ajudar-la, entra al debat, sobretot des del respecte i des de l'empatia, perquè quan entrem a confrontar tornem als sentiments contraposats i forts, i aquí no serveix de res. Llavors, des del respecte, l'empatia, ostres, i això que has vist o no has vist, i podem mirar de contrastar, com intentant acompanyar, però des del respecte i des del carinyo, fins i tot. Si és una persona a xarxes, això les companyes us ho explicaran millor, algú que vol contraposar amb tu, contrastar i discutir, reservem-nos les energies i potser no cal ni entrar-hi.
1: Alguna cosa més que voleu afegir? Que, clar, tenim més preguntes? Aquí tenim una matxacada. Endavant.
7: Sobre el que has explicat, Ruth, perdona, dels quatre trucs, Has arribat que l'últim, has posat l'exemple de l'antivirus, i l'últim era consultar la font oficial, que en aquest cas era l'OMS. No contemples la possibilitat de que la font oficial també t'enganyi? És a dir, parlo de que quan van explotar els trens a Madrid el 2004, el govern va dir que havia estat ETA. És una font oficial i va anar de 3 dies a les eleccions. Parlo d'això perquè potser en el cas del coronavirus, per exemple, el fet de que la OMS no tingués tota la informació sobre el virus, va haver de, diré mentir, però diré que no va dir tota la veritat, per exemple, perquè no tenia prou informació. Llavors tampoc és una font fiable en aquest sentit. Llavors has de tenir com molta paciència o com rebats això?
8: Aquí sobretot és, penso, crear-nos una xarxa informativa variada. No podem recórrer només a una font. Nosaltres com a verificadors no consultem només una font. Fem servir fonts oficials que són estudis acadèmics, fonts oficials com la OMS. Fins i tot, més a nivell usuari, podem consultar el nostre metge, metgessa, farmacèutic en qüestions de salut. Recórrer només a una font no és una bona solució. Hem de consultar fonts variades i així podem contrastar. Evidentment, res és infal·lible. Vivim en un sistema que és imperfecte, que és la democràcia, però és el millor del que tenim. Llavors, el perill d'aquestes idees és que caiem en la desconfiança total. No podem anar a la confiança cega, però tampoc desconfiar absolutament de tot. I nosaltres el que apel·lem és per aquesta confiança crítica. Vivim en un sistema que és imperfecte, però que més o menys té unes garanties i que nosaltres com a individus hem de treballar perquè continuï millorant. Fem aquest esforç de fer nosaltres la cerca, consultem l'OMS, no ens acaba de convèncer la resposta, consultem estudis acadèmics, no ens acaba de consultar, preguntem al nostre metge metgessa, no ens acaba de funcionar, anem a mitjans de comunicació. Al final també és una tasca nostra de conformar-nos un ecosistema informatiu variat i sí, seria una mica això. Una única font mai a poder ser, i treballem una mica entre tots i totes, i si no, confieu també en les entitats de verificació, que tenim una metodologia acreditada transparent i que treballem molt amb edicions creuades per garantir que la informació que donem és correcta.
1: Clar, no sé si Liam o Carla voleu dir alguna cosa en aquest sentit, perquè realment és un tema, el fet de que si al final no ens acabem creient a ningú, caiem en el tots són iguals, i això pot ser un discurs que també sigui perillós. No sé què en penseu vosaltres.
0: Sí, estic molt d'acord. Estava pensant en el que has dit, has posat un molt bon exemple, perquè fins que no has posat l'exemple no havia caigut jo amb això, no? Llavors també és veritat, però crec que també hem de fer una autocrítica, no? I hem d'entendre també que hi ha moltes persones que estan desconfiant de les institucions perquè potser hi ha institucions que no han fet bé la seva feina, i potser també és perquè malauradament la situació que tenim actualment, des de les esquerres no hem sabut donar resposta, ho dic en plural, no? Però no hem sabut donar resposta a problemes com l'habitatge, com els sous, com les feines, vull dir, com tindre una vida digna. Llavors també hi ha una realitat de que hi ha molta població que té una desafecció amb la democràcia o inclús amb les institucions perquè les seves condicions de vida no han estat resoltes, no? I potser s'esperaven més. Me'n recordo que la generació dels nostres pares, ja tinc 25, posaven molt èmfasis en que sobretot havíem d'estudiar i havíem de tindre títols perquè amb això tindríem el futur solucionat. Estem veient que no. Llavors també hi ha una realitat de que hi ha una desinformació perquè les institucions potser ens han fallat una mica, no? I crec que també és moment de fer autocrítica per arreglar-ho, perquè no podem dependre del que ens ve i amb el que ens estem confrontant, no? Vull dir, crec que estem a temps d'arreglar-ho, però crec que és urgent fer-ho ja.
1: Alguna cosa?
8: També afegir que no ens oblidem que hi ha una... Parlàvem abans de narratives i de tendències de desinformació contra la democràcia, contra les institucions. Ho veiem. Recentment a Europa, doncs, la ingerència russa, doncs, sí que ha estat més present, però també als Estats Units a través de xarxes i plataformes. A base de repetició de missatges va calant en el nostre subconscient i també fa, doncs, que acabem caient en aquesta desconfiança total del sistema.
1: Més preguntes? Allà tenim una matxacada.
9: Bona tarda. Heu parlat de potser treure algunes xarxes socials dels esplais democràtics d'Europa. Però també fa uns mesos va haver una fugida de Twitter, la xarxa social Twitter, que ara és X. Què en penseu d'això? Hem de sortir? Ha de sortir la xarxa? Quina és la solució?
0: Jo he de dir que aquest debat l'he tingut molt, molt intensament com a usuària i com a persona que es dedica a això, no? Jo és veritat que jo no vaig fugir, al contrari, vaig tornar a ser activa amb aquesta plataforma, cosa que havia renunciat una mica per la violència que hi havia i perquè em negava a formar-hi part d'això, però sí que és cert que davant aquesta fugida vaig pensar, clar, li estem regalant l'espai al complet amb aquestes persones, per això mateix també vaig cedir a estar a Antena 3, a 4, a programes que vaig accedir a estar, malgrat eren espais hostils per mi, però perquè tenia la necessitat de que no tots fossin ells, no? Però després també hi ha una certa part i és que tampoc podem ser utòpics. Malauradament, el camp de batalla, i ho faig amb un llenguatge bèl·lic expressament, és el seu. I les plataformes són seves, són de la dreta, de l'extrema dreta, i malauradament, per molt que tothom ens posem d'acord, la gent no abandonarà massivament Instagram, tampoc ho faran amb Twitter, tampoc ho faran amb Facebook o tampoc ho faran amb TikTok. Llavors, per mi no és tant que les usuàries tinguem aquesta responsabilitat d'abandonar els espais, sinó que les usuàries estiguem demanant i exigint a qui lidera aquestes plataformes que siguin espais segurs, perquè això ho veiem molt clar quan som agressors i víctimes en el terreny físic, doncs traspassem-ho a lo digital, saps? Vull dir, no hem d'exigir a les víctimes que som nosaltres, que estem caient en aquesta violència o en aquesta desinformació, que abandonem els espais, sinó a qui exerceix la violència i en aquest cas qui està controlant les xarxes socials que ho permeten amb desinformació també, que ells ho abandonin o ho solucionin, però en cap cas crec que hem de ser nosaltres les que hem de renunciar.
2: Sí, jo el 100% a més crec que és una cosa que ho he pensat més d'un cop, depèn d'en quin moment penses, és que pues, m'elimino aquesta aplicació i m'estalvio d'això i ja està, però al final tampoc crec que puguis, perquè en el moment que tu estàs fent activisme a xarxes, perquè tens com un propòsit que, o sigui, que és molt més gran que el que et pot arribar a suposar, per tant, és el que diu la Carla, no? Que al final, al moment que totes sortim d'aquell espai, que ja no és nostre de per si, és que queda com totalment per a aquestes persones, per a aquest pensament, per a aquest discurs, que ja igualment està en nosaltres, segueix predominant-ho tot. Per tant, com bé deies, jo crec que sí que ens hem de quedar, òbviament, a totes les plataformes, d'una forma en la que, com bé has dit, exigim el que necessitem i el que hem de tenir, i també conscienciant a la gent que ens escolta de què és el que estem vivint com a persones creadores que estem parlant d'aquestes coses, no? Que no sigui com un procés individual de... doncs com jo porto aquestes coses, sinó que la gent, tothom que ens estigui veient, que sàpigui que per ser creadores que parlen d'aquestes coses, de parlar de societat, de parlar de racisme, feminisme, etc., aquestes són les conseqüències, són conseqüències que estan permetent perquè es volen permetre, per tant, això.
10: Nosaltres, des d'una perspectiva lleugerament diferent, vam tenir aquest debat a redacció i vam considerar que no n'havíem de sortir perquè al cap i a la fi allà continuava havent-hi desinformació. Nosaltres treballem amb una llista de sospitosos habituals que en molts casos continuen estant allà i per tant era responsabilitat nostra continuar monitoritzant i, bueno, i contrastant una mica el que circulava.
1: Hi ha moltes preguntes més pendents. Mira, per aquí hi ha una...
11: Bueno, enhorabona, m'ha encantat. Moltes gràcies per la feina que feu. Jo tinc una pregunta una mica vinculada amb la de la companya i és sobre la prohibició que s'ha plantejat, crec que va començar a Austràlia, després a Espanya mateix, no sé com està, sincerament, però la prohibició de les xarxes a menors de 16 anys. Llavors m'agradaria saber una mica què en penseu, perquè la vostra opinió, sobretot pel que m'ha estat comentant, no? Perquè al final, vale, són un espai realment on el que comenteu s'està lliurant aquesta batalla, però també és un espai on podem trobar gent com vosaltres que ajuda aquesta desinformació, que si deixem els menors també sense aquest accés, no? Llavors m'agradaria saber una mica què en penseu les tres dels vostres punts de vista. Gràcies.
0: Jo quan va sortir he de dir que vaig estar, o sigui, vull dir que és una cosa que hi penso recurrentment, em vaig a incorporar i tot perquè vaig a fer la reflexió, intentaré ser breu. Però la cosa està bé, quan el president del govern va sortir i va dir que volia impulsar que els menors de 16 anys no tinguessin accés a les xarxes socials, una cosa que a nivell social va tindre molt bona rebuda i que el titular a tothom li agrada, no? Ell va posar d'exemples i va dir per què volia fer-ho, perquè hi havia desinformació, perquè hi havia violència i perquè hi havia pornografia. ¿Vale? Aquestes són les tres causes que ell principalment va dir per portar a terme aquesta mesura. Clar, quan jo llegeixo això, vaig dir, si per mi el motiu fos que les infàncies estiguessin lliures de pantalles, inclús podria entrar a debatir si és bo o és dolent, perquè evidentment les infàncies actualment estan a moltes pantalles i hem de veure com reconfigurem una infància lliure d'aquestes tecnologies, però per la salut d'aquests nens i aquestes nenes. Però si l'objectiu és que no rebin violència, no rebin desinformació i no rebin pornografia, jo em pregunto, solament s'han de protegir els menors de 16 anys o ens hem de protegir a totes les persones adultes també que estem rebent aquestes violències com a usuàries o com a creadores de contingut? I per mi, torno al que li comentava l'altra companya, per mi el que s'ha de fer és exigir als empresaris en masculí, blancs i multimilionaris que estan gestionant aquestes xarxes socials, que han de regular les seves pròpies empreses privades i que han de fer que les persones que estem a les plataformes puguem estar en democràcia i en llibertat i amb respecte i amb empatia i amb humanitat, que són coses molt senzilles. Llavors, si el debat és treure-li les xarxes socials als menors per protegir-los d'això, la meva resposta és no. Llavors, traiem totes les xarxes socials. Si el debat és com protegim a la infància, estic dins i crec que és important també fer-ho. Però per desinformació, violència i pornografia, no, perquè és un problema estructural, internacional nacional i que hem de protegir a totes les persones que estem en aquestes plataformes perquè és un dret fonamental que tenim totes les ciutadanes i ciutadans. Però és la meva opinió.
8: Mira, nosaltres tenim una beca per adolescents que durant 4 mesos treballem amb ells com a redacció i els ensenyem com a fer de fact-checkers i de més. I vam aprofitar per preguntar als rius què els semblava tot plegat. I clar, ens deien... és que si no hi ha un tallafocs molt ben treballat, podrem accedir igualment. Llavors, aquí hi ha una qüestió que, totalment d'acord amb el que deia la Carla, com a institucions s'han de treballar, pensem, molts mecanismes abans d'arribar a la prohibició. També hi ha diferents qüestions. Si el problema és el que hi ha a la xarxa, llavors aquí se li ha de prohibir l'accés. Els menors... o a les persones que estan emetent aquests continguts. Altra cosa és el debat, com bé apuntava la Carla, sobre les pantalles, sobre l'ús que hi passem, que de fet aprofito per compartir que ha verificat en 10 dies més o menys publicarem un informe molt exhaustiu sobre riscos de xarxes, què se'n sap fins ara, què no, i de pantalles. També aprofito, de pantalles ja hi ha unes recomanacions a nivell Departament de Salut a Catalunya, Ministeri de Sanitat, que podem seguir. Llavors, hi ha com molts debats alhora i si ens centrem únicament en el que és les xarxes i l'impacte que tenen les xarxes, ens hauríem de plantejar, segons el que ens comentàvem, com aquests nanos, que també crec que és important donar-los veu, si el tema és que ells no hi puguin accedir o que hi puguin accedir amb acompanyament o que puguin accedir-hi a una sèrie de continguts o que aquests continguts, que són nocius i ho sabem, ja no puguin ser-hi. Llavors, crec que hi ha com dos debats. El tema és quins continguts ens hi trobem a les plataformes, tant adults com no adults, però sobretot els més petitons, i l'ús de pantalles, que això ja hi ha unes recomanacions vigents i que, bé, podem seguir-les.
2: No, tota la raó, i a més que o sigui, jo crec que al final és una forma com de desviar una mica el problema, no? És a dir, si ja sabem que hi ha aquestes violències a les xarxes i sabem que es pot evitar que aquests menors entrin, és a dir, si podem prohibir que aquestes persones puguin veure-ho, per què no podem prohibir que aquestes persones puguin generar aquest contingut, no? És a dir, és com una forma de dir, vale, doncs tenim aquest problema, us l'exposem, però ens preocupa, però perquè els menors no ho vegin, menors de 16 anys. A mi, sincerament, no em serveix absolutament res que ho puguem prohibir a menors de 16 anys, que després amb 17 s'enfrontaran al mateix, a més, sense cap preparació d'abans, per tant, si s'ha de fer com alguna regulació, alguna actuació sobre això, és eliminar aquest contingut i impedir que es pugui generar i publicar aquest contingut a les xarxes.
0: I també, i molt breument, a mi m'agrada, no ho sé, jo fa uns quants anys que vaig sortir de l'escola, però quan jo feia informàtica m'ensenyaven cal·ligrafia, que, ojo, guai, ho trobo important, però potser ens haurien d'explicar com utilitzem el mòbil, potser això també seria més útil, no? Vull dir, crec que sempre s'ha d'educar abans de prohibir.
8: Sí, també és cert, i amb això tanco per part meva, que això, diguéssim, ho salvem una mica amb l'alfabetització mediàtica que comentàvem abans, des de ben petitons, i també que els efectes d'aquestes regularitzacions, d'aquestes prohibicions, no els veurem fins aquí molts anys. Vull dir que no serà una cosa automàtica que diguem, perfecte, en 5 anys ja sabem què passa. Hauran de passar generacions, però que puguem comparar com una generació ha crescut amb accés a xarxes i com una altra ha crescut sense accés a xarxes. Ho citava abans breument. Als Estats Units ja estem veient les primeres sentències contra plataformes per ús, mal ús de xarxes i l'impacte que aquestes xarxes tenen en la salut mental de les persones. Això tot fa pensar que anirà en increment i bueno, haurem de veure com avança.
1: Doncs ara sí que em sap greu, però arribem al final també d'aquest bloc, al final d'aquest debat. Ha estat interessantíssim, per tant, moltíssimes gràcies a les tres per acompanyar-nos. Liam Jiménez, Carla Galavete i Ruth Pérez. Un fort aplaudiment per elles. I Sergi Mañas, gràcies també per acompanyar-nos en aquest escenari avui a Cal Niño, seguint doncs aquesta xerrada i també a través de la ràdio de Sant Boi. Per tant, moment de donar també la benvinguda a la representació institucional, tot seguit pujant aquí a l'escenari, Lluïsa Moret i Sabidó, alcaldessa de Sant Boi del Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona, també Sergi Barrera, cap de l'Oficina del Parlament Europeu, i el Manuel Sapiro, que és director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, tot seguit aquí a l'escenari. Fora aplaudiment també per ells i per elles.

0: Doncs tenim ja arribant aquí a l'escenari, com diem, la representació institucional per continuar aprofundint sobre un tema que ens afecta a tots, que ens afecta a totes i que, per tant, encara ens queden moltes coses per poder explicar. Comencem en aquest cas, per la que ara mateix està jugant a casa, l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret. En el cas dels ajuntaments, com podria ser el de Sant Boi, quina és l'acció que s'ha de fer respecte a la desinformació i aprofitant també que s'està fent a través de Ràdio Sant Boi, quin han de ser també el paper dels mitjans públics en aquest sentit?
1: Bé, en primer lloc, bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes, eh? És un plaer veure tanta gent en aquesta iniciativa, també felicitar el nostre regidor, l'Emilio Morillas, que és l'impulsor i el seu equip d'aquesta trobada, no? No se'ns va ocórrer millor manera de commemorar el Dia d'Europa, no? Que generar un espai de diàleg, de debat, de reflexió col·lectiva sobre un tema que jo crec que preocupa a tothom, però òbviament també a Europa, més que res perquè és l'ecosistema que representa encara aquesta defensa dels drets i dels valors democràtics, de la democràcia com a sistema. I, evidentment, si hi ha en aquests moments una cosa que impacta directament la credibilitat del sistema democràtic, són totes aquestes desinformacions, totes aquestes fake news, com deia abans, crec que la Carla, moltes vegades, la majoria de vegades, deliberades, intencionades, que vol que tenen impactes per generar desconfiança, per generar també dubtes respecte al propi sistema i respecte al valor i l'impacte dels poders públics. En aquest sentit, el que diem, el que deies, jo crec que no es pot desvincular la realitat local de la global. Vivim en un món global amb totes les seves bondats i totes les seves dificultats, i és veritat que allò que és global acaba traduint-se i convertint-se i tenir un impacte local, no? Per tant, quan parlem de la desinformació, sí que és veritat que hi ha tot un ecosistema, una estratègia on aquests instruments s'han generalitzat, no? I estan presents en tots els mitjans de comunicació, de les xarxes socials i també amb els relats i amb els discursos, i aquí s'ha dit clarament, no? Aquests discursos protagonitzats majoritàriament per aquests populismes de dretes i ultradreta, no? Que el que volen és generar desestabilització, que el que volen és generar, plantegen situacions apocalíptiques també i generar desesperança i odi, i sobretot, com deia abans també, aquesta descrèdit d'allò que és públic, aquest descrèdit en general de les administracions públiques i dels sistemes i els poders públics democràtics, parende. Per tant, això que és una espècie de marc de referència global en el que impacta tothom per diferents mitjans, després té les seves concrecions locals. I òbviament això acaba al barri, això acaba al carrer, acaba als xats de les escoles, acaba en l'Instagram del veí d'enfront i moltes altres coses. Per tant, jo crec que la primera barrera per d'alguna manera contrarrestar aquestes situacions són les administracions més properes, que en aquests moments els poders públics més propers, que són les administracions locals. Amb tota humilment, perquè evidentment tenim pocs recursos i moltes vegades bastantes dificultats per impactar i per contrarrestar aquestes situacions, però jo crec que tenim l'obligació i la responsabilitat, i és el que estem fent, d'impulsar tot tipus de projectes i iniciatives i de fer servir les nostres eines, com per exemple els mitjans de comunicació locals, les xarxes locals, generar models i metodologies diferents i contrarrestar i també confrontar, si cal, amb allò que és fals. I tenim clar, en aquesta lògica de la verificació, que jo crec que és molt important, no? És a dir, en verificar, en convertir-nos, i això ho vam viure molt a la pandèmia, de convertir-nos realment i tenir l'autoritat de la font fiable. Ens hem de convertir en les fonts fiables. I per ser les fonts fiables, és el que deia aquí també, crec que la Carla, hem de treballar per recuperar, en molts casos, no?, o reforçar la credibilitat i la confiança dels nostres veïns i les nostres veïnes en allò que diem i en allò que fem, eh? I en els mitjans que fem servir per enviar aquests missatges. I és això el que fem des de l'Ajuntament de Sant Boi, és treballar intensament el dia a dia, doncs, a establir aquestes xarxes des de la proximitat, xarxes de relacionals amb els ciutadans i ciutadanes, individuals i col·lectives, posant molt en valor la comunitat, xarxes doncs, transparents, directes, doncs, on els regidors i regidores o l'equip, els equips municipals, tècnics i polítics estan presents en la vida quotidiana de la gent per establir aquests vincles de credibilitat i de confiança i traslladar i compartir aquests missatges després a través de qualsevol eina. I una d'elles, evidentment, són les xarxes socials. I a partir d'aquí, identificar de forma precoç, és molt important, perquè identificar de forma precoç aquells continguts que intencionadament estan generant por, estan generant doncs, desinformació, perquè la identificació precoç és molt important, perquè pots desactivar ràpidament. Si no, es generen estats d'opinió i es generalitzen aquests estats d'opinió, i parlo, per exemple, en un municipi, en un barri, en un poble, en una ciutat, i després és molt difícil doncs, de poder aturar. Per tant, com us deia abans, jo crec que la manera de fer-ho és ser conscient d'on estem, poder, doncs, evidentment, tenir estratègia, és a dir, no deixar-ho de forma, o sigui, no deixar-ho, com te diria jo, anar per ser reactius i anar pagant, doncs, o anar posant doncs, accions pal·liatives, sinó que s'ha de convertir i s'ha d'incorporar el tema d'abordar la desinformació amb una política pública que ha d'estar incorporat a les agendes públiques, que necessiten recursos i estratègia i, sobretot, implementació directa. I aquesta implementació directa des de la proximitat, inqüestionable. I hem de buscar també, hem de generar xarxes d'aliances. I aquestes aliances és amb tot el teixit associatiu, social, amb tots els líders comunitaris, amb els que compartim aquesta lluita contra allò que fa mal, contra allò que genera desesperació, contra allò doncs, que desarticula, desestabilitza els veïns i les veïnes i, evidentment, doncs, crear, insisteixo, o intentar construir aquest ecosistema segur, el més possible, i no baixar la guàrdia, vull dir, estar tot el dia amb l'antena posada.
0: Doncs agraïm també a l'alcaldessa la seva aportació a aquest respecte. De fet, sobre justament això, pel que fa a la Comissió Europea, també s'està movent fitxa. De fet, Manuel, acabo de llançar l'European Democracy Shield, que bàsicament és l'escut europeu, en aquest cas de la democràcia. Exactament en què consisteix i com pot ajudar també a atacar aquest tema que estem comentant avui?
2: D'acord, gràcies per la teva pregunta. M'agradaria començar a agrair-vos i agrair també a l'alcaldessa i agrair a la presidenta per acollir-nos aquí, a Sant Boi. Coneixem bé des de la Comissió Europea l'europeisme de Sant Boi. Hem vist tots els projectes que Sant Boi té amb la Unió Europea, encara que sigui la Unió Europea aquí, Europa es fa aquí, des de Sant Boi, i estic molt, molt feliç de celebrar, reivindicar Europa aquí, des del territori i des de Sant Boi, i penso honestament que hem tingut fins ara un monòleg i una taula rodona, moderada per tu i per Sergi, Déu-n'hi-do, de molt alta qualitat, molt estimulant, amb aportacions molt valents, i realment estic molt content d'haver pogut assistir-hi i de fer la cloenda. Ara contesto a la teva pregunta. Què és això de l'escut? Doncs l'escut és una mica com l'escut que tens per Capità Amèrica, excepte que en aquest cas és Capità Europa, i és un escut contra els dolents de la pel·lícula, que són tots els que acaben de mencionar les expertes aquí, que són actors hostils i molt ben organitzats, predadors també a l'internet, i que bàsicament tenen una maquinària, un ecosistema de desinformació que està aquí per dividir-nos, que està aquí per enderrocar la nostra democràcia, el nostre teixit democràtic, i que també posa en perill la nostra seguretat i el nostre model social al final, perquè es tracta d'això quan es tracta d'antifeminisme, quan es tracta de negacionisme climàtic, quan es tracta també de la guerra híbrida del Kremlin. Sabem que el Kremlin gasta més de 1.000 milions d'euros només en desinformació per fer ingerències en processos democràtics cada any. És una maquinària de guerra, una propaganda, i les plataformes ajuden en això. Doncs el que hem de fer, perquè aquí és una màquina de guerra híbrida, és tenir un escut per protegir-nos, per protegir la nostra salut. Hem vist els problemes d'infodèmics relatius a tot el que va ser la Covid i ara la nova pandèmia, si és que és una pandèmia, per protegir la nostra seguretat física, per protegir també la nostra salut mental, o protegir-nos contra, especialment els nens contra l'assetjament, ciberassetjament, i per protegir en general la nostra democràcia, perquè el que deia la presidenta, el problema que tenim és que tot això ataca i posa en perill la nostra confiança en les institucions polítiques, democràtiques, que ens representen. I aquí jo voldria, per explicar una mica millor l'escut, referir-me a Arendt, que una filòsofa que segurament coneixeu, que deia, jo crec que aquesta afirmació molt encertada, que el subjecte ideal del totalitarisme no és el nazi convençut, sinó la gent que ja no distingueix entre fet i ficció, entre opinió i realitat, que és més o menys el que està passant ara mateix, en gran part perquè les plataformes no assumeixen, la Carla ho ha dit, però també l'Aliem i especialment la Ruth, perquè no assumeixen les seves responsabilitats. I aquí hem de veure com fer, i d'això es tracta, que per una banda les plataformes assumeixin les seves responsabilitats, anant cap a les sancions quan calgui, també col·laborar amb elles amb un codi que han firmat, que Ruth coneix molt bé, que és el Codi contra la Desinformació, i també una conscienciació de tota la societat, començant molt d'hora i cada cop més d'hora, una conscienciació que estem fent amb el Parlament, de fet, des d'aquí, amb tallers intergeneracionals i també tallers a les escoles. Només sobre la regulació, si tinc un minut més, voldria dir que aquí què vol dir assumir les seves responsabilitats? Vol dir, primer principi, que tot el que és il·legal en la vida real ha de ser il·legal online. I això és tot el que s'ha mencionat abans, des de la incitació a l'odi, a la violència, al terrorisme, a l'assetjament, la pornografia infantil, estafes que van tots de la mà amb la desinformació, de fet. Segon, transparència. Si alguna cosa està fet amb IA, i això ho heu dit abans, s'ha de posar. Quines són les fonts? Si s'ha pagat una publicitat política a favor d'un candidat polític, s'ha de saber-ho. S'ha de conèixer també quines moderacions es fan i com es fa la moderació. Ara no s'ha fet, per això estem posant multes. Ja hem posat una multa a l'antic Twitter, que ara és X, i estem en investigacions molt dures, de fet, uns diàlegs molt, molt durs, amb TikTok, amb Shane, amb Meta, que és Instagram en Facebook, i altres també, que són els que diuen les very large platforms.
0: Doncs agraïm també la seva presència avui al Manuel Sapiro, moltes gràcies. I saludem també al Sergi Barrera. Abans hem presentat, clar, des del Parlament Europeu, sabem que representa doncs, a milions de persones. De fet, precisament vosaltres heu creat aquesta comissió especial, que abans també n'hem parlat, justament per tractar aquest escut que ara ens explica el Manuel. Però en aquest sentit, com d'interessant també és que hi hagi iniciatives, com podria ser, per exemple, l'Euroescola, no? La que nens i nenes de Sant Boi, per exemple, han anat al Parlament Europeu. Com d'important és això també a l'hora de generar consciència?
3: Bé, moltes gràcies. Hola, se sent?
4: Pots revolteu? Ara funciona. Bueno, moltes gràcies, John. Felicitats a l'Ajuntament i agrair la invitació i felicitats per l'acte. M'ha encantat la taula anterior, m'hagués passat una hora més escoltant la Carla, la Ruth i la Liam. Sobre tema com Euroescola, jo el que crec que és essencial és crear espais on els joves siguin els protagonistes, perquè si no, doncs sigui un... A vegades doncs, en parlem molt de la importància de que els joves són el futur i tot això, veiem-ho, escolta, creem aquests espais i fem-ho visible. Llavors, hi ha programes com Euroescola, que està molt bé, o també un altre que es va crear i que aquest any fa 10 anys, és el programa d'escoles ambaixadores del Parlament Europeu, del qual, a més, Sant Boi és l'abanderat a Catalunya perquè va ser el primer centre que va participar un cop es va obrir fora de les capitals, perquè va néixer com un projecte pilot per veure si això funcionaria o no, i Sant Boi, quan es va obrir, va ser el primer en sumar-s'hi. Des de llavors, doncs, no només ha liderat el projecte al municipi, lògicament, i a Catalunya, sinó ha estat un exemple per tots a tot l'Estat i també a nivell europeu. Jo crec que aquesta és una manera bàsica, perquè sovint el que fem, ho deia abans el Marc Martínez, el monòleg, no? I de manera una mica fins i tot cansada estem escoltant que les noves generacions estan com als marges i desconnectats de la democràcia i que per extensió doncs, també del projecte europeu, però la veritat és que les dades diuen una cosa diferent. De fet, fa només dues setmanes van presentar una enquesta que van fer l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona amb el Centre d'Estudis d'Opinió amb motiu dels 40 anys de la pertinença a la Unió Europea. No? I hi havia una dada que era molt significativa i és que el 65% dels joves catalans entre 18 i 24 anys es declaren europeistes. És el grup d'edat amb més suport a la Unió Europea. Això és més que els seus pares, més que els seus avis, i és una dada molt significativa que ens ha de portar a la reflexió, que sempre estem dient, bueno, és que els joves són molt d'extrema, molt de tal, bueno, potser estem donant per fet una sèrie de coses, o estem mirant unes fonts que potser no són les que toca. Per això crec que és això important posar-los al centre, perquè de fet això, crear ciutadania europea no passa només perquè els presents aquí a la taula, doncs fantàstic, una representant política, dos funcionaris, doncs fent parlaments, pues està molt bé, s'ha de fer, clar que sí, però passa per generar espais com aquest també, on els joves pugueu participar, pugueu preguntar, pugueu discutir i fer sentir, i sentir que la vostra veu compta, perquè si no al final és, sí, bueno, i jo què? Perquè això, les institucions sí que es poden fer moltes lleis, es poden crear eines i es poden protegir els processos democràtics, però el que és insubstituïble és l'impacte que té un jove crític i informat en el seu entorn. Això és imprescindible. Llavors, per això la veu dels joves no és secundària, sinó que l'hem de posar al centre.
0: Doncs ja ho hem escoltat, Lluïsa Moret, Sergi Barrera i Manuel Sapiro. Gràcies als tres per acompanyar-nos avui des de Cal Niño. I evidentment gràcies també a tots els que heu vingut, els que us heu interessat, els que heu preguntat, també li he donat vida, no cal dir-ho aquest acte, i també a tots els que esteu seguint-nos a través de Ràdio Sant Boi. Així que gràcies a tots i bona nit, moltes gràcies.

0: Hola, hola, hola, us saludem de nou des dels estudis centrals de Ràdio Sant Boi. Quan són ara mateix les 7:53 minuts de la tarda, posem punt i final a aquesta retransmissió especial per l'acte Cert o Fake, Protegim la democràcia de la desinformació, que ens ha deixat moments que ens conviden a la reflexió, des del monòleg del santboià Marc Martínez fins al podcast Influencers de la Verificació.
1: Soc una persona que passa una quantitat ingent de temps al dia a les xarxes socials, així que soc un potencial consumidor de fake news, als que estic exposats, dels que no soc conscient del tot, no?
2: Fan servir aquesta teoria de la conspiració, aquesta és sempre una trama secreta, una elit que ens vol controlar i ens vol exterminar. És molt important, com amb la desinformació, que ens aturem. Per això és una llàstima el tema de l'estrol infinit i d'estar tantes hores allà mirant continguts de 30 segons perquè ens anul·la aquesta capacitat d'aturar. Necessitem les plataformes, perquè si nosaltres regulem sense aquestes plataformes, de què serveix? Estàvem parlant abans, no?, de tenir unes plataformes que fan d'altaveu de tota aquesta desinformació, però desconeixem com funciona. Si no sumem aquestes empreses a la regulació, malament.
0: Gràcies per fer-nos costat. Us recordem que podeu escoltar aquest programa de nou al web de Ràdio Sant Boi i en redifusió demà dissabte 23 de maig a partir de les 5 de la tarda. Ara la programació segueix a Ràdio Sant Boi amb l'edició vespre dels informatius a partir de les 8 en breus instants i amb Bortovivat a partir del punt de les 9. Gràcies de nou per ser-hi. Bon vespre a tothom.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit, i de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra tal i com et recordaves, t'has igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles, i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso, no em miris així, no em miris així.

0: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.
1: Dope shit like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to Kiss. Follow your dreams.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Escolteu, ja sabeu que ens hem demanat ajuda des del Banc de Sang?
1: I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
2: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
0: I per què es necessita recollir sang?
1: Doncs perquè sempre fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva.
2: Doncs qui vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesians Sant Boi.
0: I a quina hora han de venir?
1: Poden venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
2: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.

Molt bona nit, amics i amigues, i una setmana més sigueu tots benvinguts a Jazz Setmanal, un programa que pretén acostar el jazz a tots els afeccionats, els que ho són des de fa temps, els que s'acaben d'incorporar, i els que ho són i potser encara no ho saben. En qualsevol cas, repeteixo, benvinguts a tots. I també avui, naturalment, continuarem amb la mateixa fórmula que venim utilitzant al llarg de la temporada i que, bàsicament, consisteix en seleccionar un estàndard i presentar-lo cronològicament mitjançant diferents versions, tantes com el temps ens permeti. El tema que he triat avui és la melodia Easy Living, un estàndard escrit l'any 1937 per Ralph Ranger i lletra de Leo Robin. És una bellíssima balada escrita per una pel·lícula del mateix títol, Easy Living, una pel·lícula interpretada per Jean Arthur, Edward Arnold i Ray Milland en els papers principals i dirigida per Mitchell Leisen per la productora Paramount. Apuntar que la pel·lícula, el tema, s'escoltava exclusivament en la seva versió instrumental. Però va ser, concretament el mateix any, l'1 de juny, quan Billie Holiday, acompanyada per l'orquestra de Teddy Wilson, la va enregistrar vocalment. Posteriorment, centenars, potser milers de versions, per tant, impossible enumerar-les, i penso que seria molt millor, de fet serà molt millor, escoltar alguna d'elles. I si us sembla, començarem per la que el saxofonista tenor Walter Gray va enregistrar l'any 1949. Amb aquesta versió iniciem el nostre recorregut per aquest Easy Living.

Doncs bé, hem iniciat la selecció d'avui amb la versió del saxofonista tenor Wardell Gray, que en formació de quartet i a la ciutat de New York la van registrar a l'11 de novembre de l'any 1949. Ho va fer en un vell disc de 78 revolucions per minut de 10 polzades i que contenia un tema per cara. A la cara A figurava el tema Twisted, original del propi Wardell Gray, i en la cara B es podia escoltar aquesta lectura del Easy Living. Bé, tenint en compte que això és un enregistrament de l'any 1949, s'entén aquest refregit que se sentia de fons. Wardell Gray, el saxo tenor, Al Haig, el piano, Tommy Porter, el contrabaix i Roy Hines a la bateria han estat els protagonistes. I el nostre següent convidat és un pianista, i un pianista jo el definiria com important. Parlo del senyor Nathaniel Pierce Bliss Jr., Nat Pierce, en el món del jazz, i que va obtenir molta notorietat com a pianista i com a arranjador de la big band de Buddy Herman, amb la que, de la que va pertany des de l'any 1951 fins a l'any 1955. Va néixer a la població de Somerville, l'estat de Massachusetts, el 16 de juliol de l'any 1925 i ens va deixar el 10 de juny de l'any 1992 a la ciutat de Los Angeles. Doncs bé, anem a escoltar-lo com a pianista i com a co-líder d'un grup que es va anomenar Nat Pierce Dick Collins Nonet. L'any 1954 van registrar el nostre tema d'avui en la companyia Fantasy. Escoltem-lo.

Doncs bé, acabem d'escoltar el Nat Peart, Dick Collins, Nonet. Amb el propi Dick Collins, Fito i John Howell a les trompetes, Jerry Cooker i Dick Hafer al saxo alt, Jack Nimitz al saxo baríton, Nat Peart al piano, Reed Kelly al contrabaix i Gus Gustafson a la bateria. El disc es va enregistrar als Marines Memorial Auditorium de la ciutat de San Francisco el 27 de gener de l'any 1954. I tot seguit avançarem un any per detenir-nos en el 1955, quan el gran trompetista Miles Davis enregistra el que va ser el seu segon disc d'estudi, un disc el que va titular Blue Moods i que es va publicar en el segell Charles Mingus Debut Records. El disc que es va enregistrar als estudis del famós enginyer de so Rudy Van Gelder a la població de Hackensack, a l'estat de New Jersey, el 9 de juliol de l'any 1955. Doncs disposem-nos a escoltar a Miles Davis i el seu grup.

Doncs bé, han estat Miles Davis a la trompeta i solista principal, Britt Woodman al trombó, Teddy Charles al vibràfon, Charles Mingus al contrabaix i Elvin Jones a la bateria. Tot i que, com he dit, va ser el segon disc d'estudi de Miles Davis, ell ja deixava palès que érem davant d'un gran creador que el temps doncs, el va convertir en el que és avui, en un mite. El disc, aquest Blue Moods, és un excel·lent exemple d'aquell estil anomenat cool jazz que va tan èxit va obtenir al llarg dels anys 50 i inclús 60. I també, i com a curiositat, dic que és un disc de curta durada. Les dues cares ocupen 26 minuts i escaig, i això es deu perquè en el moment de traslladar les cintes originals al vinil va haver una errada, i els sols, surcos en castellà, van ser més amples i profuns de l'habitual. I això va fer que l'extensió del disc sigués menys del que estava previst, però per contra va permetre accentuar les notes més greus. Bé, i de Miles Davis ara saltarem a Art Farmer i Benny Golson, de 1955. A 1960, quan aquests dos músics alliberen un nou projecte musical que anomenarien Jastet. Jastet va ser un sextet que cofundat un any abans i que, a banda del trompetista i fliscornista Art Farmer i del saxotenor Benny Golson, comptava amb un trombonista i una secció rítmica. Va ser, de fet, així està considerat com un dels grups estables més importants de la segona meitat del passat segle, si atenem a la seva qualitat i a la seva transcendència. Doncs bé, escoltarem el seu treball de presentació titulat Meet the Jastet, enregistrat els dies 6, 9 i 10 de febrer de 1960 als Nola Penthouse Studios, a la ciutat de New York, i que va ser editat l'àlbum en el segell discogràfic Argo. Doncs bé, en aquest disc figurava una versió del nostre tema d'avui, d'aquest Easy Living. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat The Jasted, és a dir, Art Fermer a la trompeta i Fritz Corney, Benny Golson al saxo tenor, Curtis Fuller al trombó, McCoy Tyner al piano, Addison Farmer, contrabaix i germà d'Art Fermer, i Lex Humphries a la bateria. Bé, i continuem el nostre recorregut i ara avançarem fins l'any 1965, quan el saxofonista Paul Desmond i el guitarrista Jim Hall, en formació de duet, enregistren un LP de l'època, el que, casualment o no, titulen Easy Living. Ho fan entre els mesos de juny de 1963, juliol i setembre de 1964 i juny de 1965 a la ciutat de New York. El disc s'edita en el segell RCA. Doncs bé, si us sembla, escoltarem aquesta lectura o la seva lectura del nostre tema d'avui. Paul Desmond, saxo alt, Jim Hall, guitarra.

Doncs bé, tal i com deia, hem escoltat el senyor Paul Desmond al saxo tenor, i Jim Hall a la guitarra. I tot i que, malgrat el disc és bàsicament a duet, en alguns temes, concretament en aquest Easy Living, van ser acompanyats d'altres músics. En aquesta versió van comptar amb la col·laboració del contrabaixista Eugene Bright i el bateria Connie Kay. Continuem avançant ara per detenir-nos en l'any 1975, quan el pianista canadenc Oscar Peterson i el trompetista Harry Sweet Edison decideixen enregistrar un àlbum, en aquest cas exclusivament en formació de duet. Ho fan en el segell Pablo i el titulen senzillament Oscar Peterson, Harry Sweet Edison. En l'àlbum s'obria la seva cara precisament amb aquest Easy Living.

Doncs bé, la virtuosa exuberància d'Oscar Peterson i la dolçor doncs, del senyor Harry Sweet Edison és un atractiu contrast presidit, això sí, per un autèntic swing. Bé, i com sigui que el temps se'ns tira a sobre, farem un salt temporal de 6 anys per retrobar-nos amb el gran saxofonista tenor Stan Getz i amb una actuació que es va enregistrar en viu. Ens traslladarem, tot i que només sigui mentalment, al Club Keystone Corner, a la ciutat de San Francisco, on actua en formació de quartet. Hem retrocedit fins al maig de 1981, en viu i en directe, el gran Stan Getz.

Doncs bé, pel que s'escolta, doncs va agradar molt. Apoteòsic. El senyor Stan Getz, el saxo tenor, i com a solista principal acompanyat de Lou Levy al piano, Monty Woodwin al contrabaix i Victor Lewis a la bateria. Com deia a la presentació, aquest disc es va enregistrar en la seva actuació en viu al maig de 1981 al Club Keystone Corner, a la ciutat de San Francisco. Però per aquests misteris insondables de les companyies discogràfiques, l'àlbum no es va publicar fins l'any 1992 amb el títol de Spring is Here, i ho va fer en el segell Concord. Bé, i bé, just, potser sí, ens donarà temps entrar en el segle XXI. Hem de retrocedir fins l'any 2013, quan el saxofonista tenor Joshua Redman, fill del també saxofonista Devoy Redman, enregistra un àlbum d'estudi en el segell Noneshuk. Ho fa amb el títol de Walking Shadow. L'àlbum s'enregistra a la ciutat de New York, concretament en els Avatar Studios, produït pel pianista Brad Meldau. Són 12 temes, de fet són 12 balades, en les que el saxofonista està acompanyat per una secció de corda. Entre aquests 12 temes figura el Easy Living, sobre el que està girant el nostre programa d'avui. Així que, què us sembla si l'escoltem?

Doncs bé, hem escoltat el senyor Joshua Redman, el saxo tenor i solista principal, acompanyat de Brad Meldau al piano, Larry Granadier al contrabaix i Brian Blight a la bateria. Tots ells acompanyat d'una secció de corda arranjada i dirigida pel senyor Dan Coleman. Doncs bé, mira, sorpresivament veig que encara tenim temps, sí. Sense que serveixi de precedent, avui ara escoltarem una nova versió, tot i que farem un marxa enrere amb el temps, perquè ens traslladarem fins l'any 1973, quan el senyor Robbie Braff, acompanyat acompanyat de Ellie Larkins al piano, ens ofereix una versió. Com dic, és quelcom excepcional, no ens agrada girar el temps cap enrere, però avui farem aquesta excepció, donat que ens queden, ara estic mirant, pràcticament 4 minuts. Escoltem a Ellie Larkins i Robbie Braff.

Doncs ara sí, des de l'any 1973 i des d'un àlbum titulat The Great Reunion, ens acomiadarem de fons amb la música del cornetista Ruby Braff, que per l'ocasió va estar acompanyat del pianista Ellis Larkins. Sí, és cert, teníem altres versions seleccionades, però haurem de reservar-les per una millor ocasió. Com podeu comprendre, ha estat un autèntic plaer compartir aquests 60 minuts de jazz amb tots vosaltres. Jo ho he passat molt, però que molt bé. Espero que sigui aquesta també la vostra sensació. I abans del comiat, recordar-te que si és del teu interès, pots tornar a escoltar tantes vegades com vulguis aquest programa mitjançant el servei de podcast de l'emissora. I recordar-te tanmateix que penjaré el programa al perfil de Facebook de Jazz Setmanal, que simplement has de clicar sobre i automàticament us enllaçarà amb el portal ivox.com, on el podeu escoltar amb molt bona qualitat de so. Si no el tens instal·lat, et recordo que ho pots fer des de qualsevol buscador. És totalment gratuït i ja el tindreu instal·lat per sempre. Gràcies un cop més per la vostra atenció i m'acomiado amb aquest habitual. A reveure, amics.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.